0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: presentació de la nova programació d'estiu jove. I el nostre company, José Luis Cano, es va apropar hasta o fins al Sputnik, al Centre Juvenil Sputnik. Bon dia, José Luis.
1: Bon dia, Núria.
0: De nou.
1: Bon dia, Miquel. Bon dia de nou. Què tal?
0: Encantats de poder tenir-te aquí i també de saber totes aquestes coses que es van presentar, no?
1: Doncs sí, la veritat, moltíssimes coses, molta informació, moltes novetats, un estiu jove més gran que mai, podem dir, la veritat. Moltíssimes
0: doncs,
1: novetats.
0: Anem a tenir més dades, més informació i explica'ns com va ser la presentació.
1: Doncs sí, ja ho dèiem, cada vegada queda menys per l'estiu i des del Departament Municipal de Joventut ja tenen enllestida la programació Estiu Jove, un estiu que, com dèiem, no?, ve carregat de novetats. Ahir a la tarda, el Centre Juvenil Sputnik va acollir la presentació del programa en un acte que va comptar amb la presència de l'alcalde José Montero, la regidora de Joventut Evelyn de la Rosa i personal tècnic. A la trobada es van donar a conèixer les 24 propostes que conformen el programa Estiu Jove, entre les quals n'hi ha d'habituals com les sortides als parcs aquàtics i als tallers de cuina, entre d'altres. En aquesta ocasió, l'oferta d'activitats és més extensa perquè l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 73.000 euros que permet ampliar el programa més enllà de les activitats sorgides dels pressupostos participatius Cosmos. La subvenció permetrà que les activitats siguin gratuïtes. Al final de l'acte, la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, va explicar que gràcies a aquest ajut s'oferiran activitats noves com la setmana d'acampaments i un taller de primers auxilis.
2: Aquestes activitats enguany seran gratuïtes gràcies a aquesta subvenció i en tenim propostes noves i innovadores com per exemple a la setmana d'acampaments, l'última setmana de juliol. Tot aquell adolescent que es vulgui apuntar doncs podrà gaudir d'una setmana en el Pantà de Sau, on viuran un munt d'experiències noves. A més, hi ha un dels tallers que es duran a terme, és de primers auxilis, i per tant creiem que és molt interessant que l'adolescència de Montornès estigui també interessada i amb inquietuds de poder conèixer en àmbits sanitaris, per exemple, i que se surten fora de les inquietuds que tenen els adolescents normalment, i vam veure que era una proposta molt acertada i que havia de sortir endavant, sí o sí.
1: Per tant, una novetat molt important, no?, i és que totes les propostes del programa són gratuïtes, d'accés universal, així ho van dir. I per poder facilitar que tothom pugui participar en un mínim de dues activitats, el Departament de Joventut ha habilitat uns formularis de preinscripció al web joventut.montornès.cat en què hauran de seleccionar fins a 5 opcions i així es garanteix un mínim, no?, de dues propostes per persona. A banda de la gratuïtat de les activitats del programa Estiu Jove, una situació excepcional d'aquest any, recordem, gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona, hi ha més novetats. Enguany, el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes del mes d'agost perquè el jovent pugui trobar-s'hi i, per exemple, jugar a jocs de taula. Escoltem la regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa.
2: Tenim la fortuna que amb aquesta subvenció també podem gaudir de poder obrir l'Sputnik pels adolescents i els joves de Montornès durant les tardes. D'aquesta manera no només generem aquest espai, no?, de pertinença en el municipi on el jovent se senti segur, sinó també amb les temperatures que moltes vegades tenim a l'estiu, tenim un refugi climàtic i d'aquesta manera doncs, ens assegurem que el jovent pugui passar una estona agradable per les tardes. Estarà disponible tot el material que tenim a l'Sputnik, comptarem amb monitors que es faran càrrec de dinamitzar aquestes tardes i fer l'acompanyament de la mateixa manera que es fa des del Departament de Joventut amb els dinamitzadors durant tot l'any, doncs poder també tancar aquest cercle estiuenc amb aquesta proposta.
1: Ja ho deia l'Evelyn, que no serà l'equip de joventut qui dinamitzarà aquestes tardes d'agost al Centre Juvenil Sputnik, però que seran monitors i monitores qualificats, no?, els que estaran supervisant tota aquesta activitat al Centre Juvenil Sputnik durant l'agost, que bueno, és positiu, no?, perquè l'agost és veritat que acostuma a haver-hi poca activitat al poble, molta gent marxa de vacances, però n'hi ha molta també que no té l'oportunitat de marxar o que marxa al juliol, no?, un altre mes. Llavors, que hi hagi aquesta oferta d'agost al Centre Juvenil Sputnik és positiu, no?, també.
0: És molt interessant, sí.
1: I per si això fos poc, hi ha una altra novetat. És que també durant l'agost, per primera vegada i durant els matins, s'oferirà un casal artístic pensat especialment per joves amb diversitat funcional. Una proposta que el Departament de Feminisme i Diversitats de l'Ajuntament ha treballat amb les aportacions de l'associació local d'Ibermont. La regidora de Joventut, Evelyn de la Rosa, va dir que, sense cap dubte, aquest casal tindrà continuïtat en anys posteriors.
2: Aquest any podrem gaudir durant els matins a Kelespugni d'un casal inclusiu artístic amb la mà d'una de les entitats molt potents en el sector que s'encarrega de fer doncs, tots aquests temes de desenvolupament d'activitats adaptades a les necessitats de l'adolescència amb diversitat funcional. És la primera vegada que es porta a terme, fa temps que s'està treballant amb famílies i amb l'entitat de referència del municipi, però era una proposta molt esperada per les famílies i creiem que serà un èxit rotund i que, sens dubte, tindrà continuïtat en anys posteriors.
1: Doncs ja ho hem escoltat, no? L'Espúnic a l'agost estarà ple de moviment, als matins amb aquest casal artístic i a les tardes obert al jovent en general per trobar-s'hi, no? Les famílies interessades a participar en el casal artístic poden assistir a la reunió informativa que el Departament de Feminisme i Diversitats durà a terme el 27 de maig al matí. Per més informació podeu contactar amb el correu electrònic igualtat@montornès.cat. Recordeu que al web joventut.montornès.cat teniu tota la informació del programa Estiu Jove, amb l'oferta d'activitats en detall i els formularis de preinscripció que ja estan disponibles. Així que ja ho hem dit a l'inici, un estiu jove carregat de novetats i d'activitats.
0: Déu-n'hi-do, a omplir formularis, però ja.
1: Sí, sí.
0: Gràcies, José Luis, com
1: sempre.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
3: Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

Nosaltres continuem, avancem en aquest matí de dimecres 20 de maig i anem cap a la informació. De fet, us hem anunciat que ahir es va fer la

0: Doncs, José Luis, explica'ns.
1: Sí, no acabo de marxar, estem escoltant el grup Aqua, perquè aquesta setmana han anunciat a través de xarxes socials que acabava la seva aventura, no?, com a grup. Molta gent els coneix només per la cançó Barbie Girl, que s'ha convertit en un himne, no?, de moltes persones, de molts col·lectius, però és veritat que ells van començar fent música a finals dels 90, fent música per infants, no? Les seves lletres són, les seves cançons són cançons infantils. Si analitzem les lletres, són música per infants. A mi m'agradava molt de petit tenir els discos. I també era música per fer aeròbic, que la meva mare ballava aeròbic amb aquesta música. Així que, bueno, res, doncs acomiadar el grup Aqua des d'aquí, des de Ràdio Montornès. Tenien concerts pendents, així que molta gent s'ha quedat amb les ganes d'acabar-los de veure, que estaven fent com unes gires internacionals així, una mica de Remember, no? Pues ha passat que han dit prou. És veritat que ha estat un grup que no ha estat gaire estable, no? Que van tenir molt d'èxit a finals dels 90, però a principis del 2000 es van separar, van tornar al 2011 amb un disc nou, però no han tingut una trajectòria molt, molt contínua, no? I ara sí que sí, sembla que han posat punt i final, però per sort tenim tota aquesta música per recordar-los. Així que estem escoltant Cartoon Heroes del disc Aquarius, que ens agrada molt. A mi em porta molts records, aquesta cançó.
0: Doncs ens quedem amb ells i gràcies, José. Fins la propera.
1: A vosaltres.
0: Adéu.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, Dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Para los atrevidos.
3: What with lightning?
2: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
4: Esta fiesta no termina.
2: Nostálgicos.
5: Está pensando en ti.
2: Repetidores.
6: Repetimos.
2: Tímidos. Bailones.
7: Bailando.
2: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos,
8: EGB FM con Valen del Olmo.
2: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornés.
9: Ràdio Montornès.
10: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
9: Ràdio Montornès.
10: La ràdio d'aquí.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. 101.2.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: 11:57, a punt d'arribar a les 12 del migdia. Sabeu que a Montornès tenim un minut de silenci ara mateix a les 12, i és que doncs avui ens hem llevat amb aquesta convocatòria un minut de silenci pel feminicidi d'una veïna de Figueres de 33 anys que va ser assassinada per la seva parella. L'Ajuntament ha convocat a tota la ciutadania a fer aquest minut de silenci avui, dimecres, dia 20, a les 12, davant de la Casa Consistorial. L'Ajuntament reitera el seu compromís a la erradicació de les violències masclistes. Fa un cop més una crida a sumar-se a l'acte per combatre aquesta greu vulneració de drets des de l'acció quotidiana i la responsabilitat de cada un i cada una de nosaltres. Per això, dos minuts i estarem en aquest minut de silenci pel feminicidi de la veïna de Figueres de 33 anys que va ser assassinada per la seva parella. Nosaltres ens acomiadem, tornarem demà cap a les 10. Demà és dijous, tenim cinema i tenim moltes coses a oferir. No marxeu, quedeu-vos amb la companyia de Ràdio Montornès. Bona tarda.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Una setmana més aquí al Cada Residu Compta. Seguim en aquest segon curs, un curs més avançat ja, de com hem de gestionar els residus de casa nostra i com podem anar incorporant petits hàbits més sostenibles al nostre dia a dia. Teresa Zamora, benvinguda.
3: Hola,
2: què tal? Avui t'he posat un repte. A veure.
3: A veure com ens en sortim.
2: A veure si ens pots explicar maneres de netejar casa sense fer tants residus. Perquè, escolta'm, entre les càpsules per no sé què, l'ampolla del no sé què més, molt plàstic, molta ampolla de plàstic, jo veig molta cosa aquí que anem acumulant i acumulant.
3: Total. Aquest és el tema que ens han venut, que hem de tenir un producte de neteja per cada cosa, un per la cuina, un pel lavabo, un altre pel sofà, l'altre per... Llavors, es tracta de tornar una mica als orígens i veure que molts d'aquests productes doncs, es poden fer amb el que serien productes naturals i llavors, a partir d'aquest canvi, doncs, veure com podem organitzar-nos sense tanta cosa.
2: Encara hi ha gent que fa servir un sabó per tot el tipus de roba, un xampú per tot el tipus de cabell i que no els hi ha passat res, eh?
3: Total.
2: Però sí que és cert que hi han alternatives, i van sortint al mercat alternatives, per exemple, a les càpsules aquestes que posem en la rentadora, doncs també hi han com una mena de teles de roba amb sabó que es va desfent,
3: sí.
2: Diferents coses, eh?
3: De fet, tenim, diguéssim, dues alternatives. Una Vinga. És seguir consumint, diguem-ne, productes de neteja, i llavors sí que fer-ho amb aquells que siguin més ecològics, com aquests que comentes, que es van incorporant sobretot a productes que tinguin menys components químics, amb la idea que aquests components químics, conforme que més exposats estem amb cosmètica, amb neteja i amb moltes altres coses en el nostre dia a dia, més repercussions també poden acabar tenint en la salut, en al·lèrgies, fins i tot en temes hormonals, per exemple, es fan estudis i es demostra que tenen les seves conseqüències. Llavors, una és si hem de comprar productes que siguin ecològics, i l'altra és veure que amb 3-4 productes a casa podem fer combinacions que ens poden servir per fer la neteja.
2: Perquè, escolta, una cosa, ara de seguida parlem d'aquests 3-4 productes, eh? Però, Tere, hi ha algun producte d'aquests que es vengui a granel?
3: Sí, a veure, de fet, podem utilitzar i agafar com a referència que la majoria dels municipis ho podem trobar, que és aquells que ens ofereixen la venda a granel de aquells productes de neteja que considerem imprescindibles i que, a més, per comoditat els volem comprar. Moltes vegades aquests productes a granels també tenen menys compostos químics i, per tant, també són més ecològics.
2: D'acord. I tu parlaves d'economitzar, és a dir, que l'altra opció que tenim és no tenir un producte per cada cosa, diguéssim, per cada funció, sinó que començar a tornar als orígens. M'agrada molt aquesta frase, perquè jo recordo la meva àvia fregant amb una pastilla de sabó la roba, eh?
3: Sí. De fet, és veure que amb vinagre, amb bicarbonat de sodi, amb llimona, amb una pastilleta de sabó que sigui vegetal, per exemple, doncs que també podem, diguem, de vegades ser necessari, i fins i tot amb olis, oli o olis essencials que ens ajudin, diguem-ne, a fer alguna combinació. Llavors, depenent del que haguem de fer, doncs una part d'aquests productes, per tant, a casa, només tenint aquests productes, ja pràcticament podríem fer-ho tot al respecte de neteja.
2: I no només són productes, perquè també fem servir molts draps per netejar, moltes baietes. Això també és una també producció de fracció resta, perquè això...
3: També és una generació de residus. Hi ha una que l'hem de desterrar totalment, però que moltes vegades també la teníem idealitzada, que eren les tovalloletes. Moltes
2: veritat,
3: vegades teníem sabates i dèiem, aquesta sabata com la netejaré? Amb tovalloletes.
2: No, fins i tot hi ha tovalloletes per netejar la pols o
3: també,
2: el que sigui.
3: També,
2: això desterrem-ho ja del tot.
3: Això desterrat.
2: Però fins
3: tot
2: i tot per fer draps, a mi això me'n van ensenyar d'aprofitar roba vella.
3: Sí, de fet, diguem-ne, és també, no cal aquells draps de microfibra específics. No, el drap de cotó, que llavors ens permet utilitzar també samarretes de cotó, que ens han quedat velles i podem utilitzar el drap. Llavors, és perfecte. Les samarretes de cotó són perfectes i permeten rentar-se i reutilitzar-se.
2: Hi ha moltes comptes d'Instagram que s'ha posat molt de moda i ho trobo molt interessant. A més, saps què passa? Que quan tu busques a Instagram un tema, llavors l'algoritme et va servint continguts d'aquell tema. Llavors un dia se'n va acudir a buscar temes d'aquests, no? I ara em surten un munt de creadores de contingut, creadors de contingut, que t'expliquen allò, entre cometes, remedios caseros, per treure una taca de no sé què, per treure... Bueno, és fantàstic!
3: Clar, és que el fet és... Però compte que sempre et remetran a que tinguis això, el vinagre blanc, que tinguis el bicarbonat de sodi, una mica de llimona, llavors el que sí que poden haver és posar, diguem-ne, porcions diferenciades, depèn del que hagis de fer. Si, per exemple, el que volem és fregar el forn, doncs ens ha de quedar una pasta més aviat homogènia de combinació d'aquest bicarbonat amb aigua i que llavors puguem, diguem-ne, generar o posar al voltant del forn, de les parets del forn, una pasta consistent. Podem ruixar una mica aquesta pasta amb una mica de vinagre, llavors el posem a 15-20 minuts amb temperatura i després esbaldim i netegem. Llavors, clar, aquesta pasta, o si el que volem és generar un detergent, doncs les porcions són diferents en cada cas.
2: Ja ho heu vist, vinagre, bicarbonat, llimona...
3: Olis essencials. Anava a dir, olis
2: essencials. Anava a dir, tot és barat, bé, l'oli no tant.
3: Tot és fàcil de trobar i no és tan car. I llavors també hem de tenir, a vegades, pel tema de la roba, el percarbonat de sodi, que a vegades també ens fa com confondre, que també ho trobarem fàcil de comprar i que és un blanquejador molt potent.
2: Hem d'anar més a les drogueries de sempre, que ens donaran molts trucs.
3: També.
2: I al comerç local, que sabran trobar també la manera d'ajudar-nos.
3: Hi ha una cosa que també no ens oblidem, que hi ha materials de neteja que a vegades també els necessitem, que són un fregall, algun raspall, llavors busquem-los de bambú.
2: Vinga, gràcies, Tere. Moltes idees avui en aquestes alternatives per una neteja de la casa, de la llar, d'on siguem, sense residus.
3: Moltes adeu. Gràcies.
2: Adeu.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: La mejor música en Radio Montornés.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.
3: Éxitos encadenados.
4: Encadenados.
3: La música que quieres escuchar.
4: La música que quieres escuchar.
3: En Radio Montornès.
5: ¡Hey!

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.
6: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxano. Au, ja m'ha acabat.

0: Ahora tú, como yo, ¿vale? ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: No, sisplau. Quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui precisament afecten al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. De fet, avui es talla completament la Nacional 240 a Tarragona i anem ara fins a un altre punt on tenen lloc aquestes mobilitzacions. Anem concretament fins a Vinaròs, on allà hi tenim el nostre company, el Joan Bericat. Joan, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Molt bon dia. Sí, estem aquí a la Nacional, a Vinaròs, just quan connecta en el canal, on s'han unit els docents de les Terres de l'Ebre, juntament amb els docents del País Valencià. Un ambient molt festiu, on ara mateix s'està fent un esmorzar, una baldana popular, on només dona un inici d'un dia que es prevé que sigui molt emotiu i molt reivindicatiu. Així m'ho ha explicat fa una estona Pau Orenya, membre de l'USTEC aquí a les Terres de l'Ebre.
3: I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint aquestes lluites del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites.
2: La mobilització ha començat aquí, a la carretera. Un cop s'ha tallat, han plantat estris per a cuinar el que seria l'esmorzar i tot indica que això durarà una estona, almenys fins a les 12, que hi haurà una concentració a Tortosa per a continuar aquesta vaga, ara sí, que hi ha al llarg de Catalunya, però sobretot avui a les Terres de l'Ebre, que és el seu torn.
1: Gràcies, Joan. Estarem pendents. Bon dia.
2: Molt bon dia. Moltes gràcies.
1: I ho acabem de saber, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui amb un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. Els activistes continuen en un centre de detenció després d'haver denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. Álvarez ha qualificat de monstruós i inhumà el tracte rebut i ha condemnat especialment un vídeo difós pel ministre israelià on apareixen activistes humiliats amb les mans lligades. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats de la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Jessica Albiach i Salvador Illa signaran aquest pacte.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
6: Esclaten les tulipes, els narcisos, la ginesta, els giris i els geranis. Les granotes croen a les tolles. Abelles, borinots, marietes, formigues, estan tots molt actius buscant el nèctar. Ja és primavera, a les mañanes de Ràdio Montornès. Dona'm primavera.
5: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som. Així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
2: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
1: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia Alicia Romero en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, què tal, com esteu? Avui ja és dijous, que semblava que no, però al final arriba, arriba i arriba amb força, amb ganes, amb la sensació de que tot va cap endavant i res va cap endarrere. O sí, no ho sé. Vosaltres feu la reflexió. Bé, avui és dijous, encetem el matí, com sempre, amb la intenció de passar aquí una bona estona, gaudir del temps, bon temps, calor, molta caloreta ja, Sí. Ara sí que ja no podem dir que frío, no. Ara ja fa caloreta. És veritat que a la nit i a primeres hores del matí s'està bé, fa frescor, però d'aquí dos dies la frescor passarà a l'olvit i estarem una mica agobiats, però són els cicles de la vida, no? Los ciclos de la vida. Doncs res, aquí estem el Miquel Zafra, a la part tècnica, com cada dia, i aquesta qui us parla, la Núria Cachán. I anem passet a passet, però doncs amb la intenció d'arribar a tot arreu. Ni que sigui, ho intentem, perquè ja sabeu, tenim un cap de setmana molt mogut a Montornès, tenim remansada a tope, tenim entre bambalines, teatre a tope i també doncs, moltes ganes de sortir al carrer, de comprar la coca remensa, de gaudir de tot allò que ens ofereix doncs, una data significativa com aquesta. Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia.
1: Com estàs?
2: Doncs molt bé, aquí estem. Sí, de dimecres, a meitat de setmana, no? No? Avui és dijous.
1: Dijous.
2: Mira, ja no sé ni en què dia vist.
1: És que, clar, Núria, fem tantes coses que al final, sí, ens perdem una mica. La veritat és que nosaltres treballem allò a ojo vista i la veritat és que de vegades ja no sabem si estem a dimarts, dimecres, dijous o divendres. Jo allà, ahir, tenia la sensació fixat. Ahir tenia la sensació de que era dijous i era dimecres. I fixa't que no tan sols la tenia jo, sinó que una de les nostres col·laboradores, que demà ens farà un delicatessen amb motiu de la remansada, va publicar demà receptes de cuina sobre la remansada a les mañanes.
2: I demà, dic, és a dir, avui.
1: Era avui. I dic, no. I jo li dic, bé, no, avui, demà no, divendres. Ai, que ja no sé en el dia que vivo. I és que ens passa això.
2: Doncs sí, portem tantes coses que...
1: Això, portem tantes coses que de vegades et desquadra, no? I dius, demà divendres. No, demà, per avui, era dijous. I divendres, sí, divendres tindrem oportunitat de fer una coca remensa. La podem comprar a les pastisseries del poble. Ja sabeu que quan arriba la remansada, aquest gran musical que tothom ja conec a Montornès i a la nostra comarca, doncs les pastisseries, les fleques es posen d'acord i fan els seus pans, les seves coques, remenses. Doncs demà la Bet ens explica com podem fer-la a casa i també diu, clar, és que coca sense beure alguna cosa no és el mateix. I ens fa un còctel spritz especial que ha dissenyat per a la remansada. I ens explica com ho va fer, que ho va fer amb intel·ligència artificial. Ella ja ho ha tastat.
2: El perquè, còctel?
1: Sí, sí, sí. Sí, va posar unes dates a la IA i li va dir que Montornès celebra la remansada, que és una data important al poble perquè representa una batalla que es va fer. I ahir li va contestar, això ho escoltareu demà, que jo ja he parlat amb la Bet i voy por delante, però l'ahir li va contestar, doncs sí, pots fer un còctel perquè Montornès està amb una cuina i unes begudes dins el que coneixem com la Mediterrània, llavors li aniria molt bé que tingués aquest sabor, aquest altre sabor, i amb allò que li va dir la intel·ligència artificial, que li va agradar molt a la Bet, ella va tenir un punt de partida i a partir d'aquest punt de partida va començar a fer proves a casa i va fer diferents mescles i ens ha preparat un còctel molt guai basant-se en aquells elements que són de la Mediterrània i sabors, color, vull dir que, i olor. I la veritat és que demà ens ho explica tot, eh? És superguai. Jo us recomano que demà cap a les 10:30 estigueu atents, atentes, perquè la Bet Quadrada li agrada molt experimentar i es fica a la cuina i, escolta'm, no surt, eh? Fins que no troba allò, no surt. I ens farà un còctel spritz molt especial.

0: a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
9: Sintonizas Ràdio Montornès.
10: So, how's your evening so far?
11: Bonsoir, ça va.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre.
1: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
3: Bon dia, doncs. I ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tàrraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça La Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "Prou excuses, pagueu la feina" o "Defensem l'educació pública".
1: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
1: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del Govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre Govern i Comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.
0: Notícies en xarxa.

0: todavía tiene varias deudas pendientes, algunas importantes como la que tiene con Hacienda, y que no terminan de resolverse, entre otras cosas porque trabajar ha trabajado bastante poco en los últimos tiempos.
1: Alex, no podemos despedirnos de ti sin preguntarte dónde podemos encontrar el libro.
2: Así.
3: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
4: Comercial Solar.
5: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
4: Comercial Solar.
5: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
4: Comercial Solar.
5: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
4: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
6: Sintonizes Ràdio Montornès.
7: So how's your evening so far?
8: Bonsoir, Safa.

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe. No? Però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta
1: pedagogia
2: exacta en el tema del sexe oral i del sexe anal és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que sobretot jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites... Tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa segurament és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papiloma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim decenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de les SIRUS deveu trobar jo en persona

0: que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
1: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no?, que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia cap intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta sintomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papiloma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no?, per aconseguir càrregues indetectables.
0: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
1: Bé, podríem dir que m'ha anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients que existeixen al Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google o al ChatGPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar... No remei, només explicacions, no? Sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Mm-hmm. Doncs estem en aquest punt en el que, bueno, afecta la part confidencial i, a més, la gent quan sap que té una infecció doncs es sent vulnerable i, per altra banda, tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
0: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem, allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no?, en aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
1: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica, és a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles, com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt concretes i l'àrea en la que estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
0: Mm-hmm. Hi ha alguna infecció més prevalent que una altra en aquests moments, en l'actualitat, allò entre la població? Comentaven doncs, que, per exemple, el VIH doncs, ha remès segurament allò perquè tota la població ha pres més consciència, no? De...
1: El que tenim és menys sida, sí. Però encara hi ha persones que es contagien del virus. No? El que passa és que amb els tractaments d'ara ràpids s'aconsegueixen càrregues indetectables i això fa que la qualitat de vida d'aquestes persones millori. I també es tallen per la transmissió, però segueixen sent xifres que ens han de causar alarma. Uh-huh. La prevalença de les diferents infeccions varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia doncs, és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis. No? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
0: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
1: La millor manera de prevenció primària, sí. És, a dia d'avui, la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, el preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papil·loma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B. No? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no? Sobretot en gent jove, que s'està vacunant del virus de papil·loma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final les parelles o les relacions hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, potser per exemple un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu, clar.
0: Clar, de fet, ja quan comença relacions de parella, potser ara entre la gent jove se sent més, no? Allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació, m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut. I això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
1: Exacte, això seria per nosaltres...
0: Genial, m'imagino, pels sanitaris.
1: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal.
0: Sabem que també entre que no la, és... Sí, entre la gent jove també s'està allò, manifestacions en mitjans de comunicació, no? Que manifesten, no, és que jo... es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no? Del Póntelo, Pónselo, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no? Que és important.
1: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts o altres grups, des del primer que diem, o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. I l'altre benefici és el de fer-se proves. Mm-hmm. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Mm-hmm. Doncs fins que no fem una prova no ho podem descartar, aquesta és una realitat.
0: Has comentat, Eva, el tema del virus del papil·loma humà. És veritat que fa uns anys, no, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius i instituts, però no, crec que és per sisè de primària, no? Nois i noies de 11 a 12 anys i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
1: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papil·loma humà és un virus molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem i a persones que realment veiem que aquest sistema immune, doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
0: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
1: Sí. Clar. El tractament depèn del, aquí sí que depèn de què t'has contagiat, no? Mm-hmm. Quan és antibiòtic, pot ser antibiòtic, tot i que estem adonant-nos de que comencen a haver-hi resistències, és a dir, les bactèries també milloren, no? I cada cop ens pot passar, per això la prevenció sempre és necessària, per no arribar a la infecció, no? Mm-hmm. Altres vegades el tractament pot ser quirúrgic. Altres vegades el tractament es basa en retrovirals, no? Ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
0: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
1: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys, no? Pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conducta sempre de risc, que sempre està consumint tòxics. I això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara, no? Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat. Sobretot en algunes infeccions, com el cas de l'HIV, no? Encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen de com és la seva vida. Però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim, tant de bo no parléssim d'estigma. L'ideal seria que no hi haguessin infeccions. I la lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però, al final, el fet d'aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no?, a no tenir aquesta monogàmia doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
0: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò mesures preventives?
1: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions, mm-hmm. Clar, si sabem que és negativa, el que aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
0: Eva, expliquem allò, quins són els serveis, què és allò que oferiu des de la CIR?
1: Doncs des de la CIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves, tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una. No? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I fem això.
0: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si la CIR, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
1: Bueno, els menors de 16, perdó, els de, entre 16 i 18 anys per a la sanitat són majors d'edat sanitaris, no? Quan ens trobem davant d'un menor, fem un acompanyament individual i valorem cada situació, no? A vegades hi ha situacions en la que, els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual, no? I, bueno, interessa molt sovint, si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, tal. Nosaltres a la CIR visitem des dels 13 anys. No, seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és res dolent, tot el contrari. És un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
0: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Que és...
1: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
0: Sí. Doncs
1: fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina, i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels nois, agafem una prova d'orina. No? I també, si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I, a més, les serologies, és a dir, aquesta analítica de sang on ens apareixen, doncs, l'HIV, les hepatitis, la sífilis, etc. I després, doncs, hi ha algunes, com per exemple el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
0: Ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la CIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem?
1: No.
0: O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta'm, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i per tant no...
1: No, la CIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici a la prevenció de malalties. Però en absolut, de fet, bueno, una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat unes tricomones o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila, val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en què pugui acudir a la CIR.
0: Mm-hmm. Volíem doncs, especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però com deia la Eva, doncs, potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder doncs, agafar una infecció de transmissió sexual i si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
1: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut doncs, això, que la sexualitat té un final o que és menys important o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refer la seva vida o es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans precisament són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs, clar, hi ha aquest risc de contagi.
0: Davant qualsevol dubte, acudiu a la CIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que hem pretès en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Darbe, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
1: Moltes gràcies a tu, Emma.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Cada residu compta i avui seguim parlant d'un dels residus que generem i molt a les cases, a les llars, que és la fracció orgànica, les restes de menjar, per resumir-ho així, restes de menjar i de cosetes de jardí, també. Joan, vam estar parlant la setmana passada que hi havíem de tirar la orgànica, que és, recordem, el contenidor marró. Orgànica marró, és fàcil.
3: Sí.
2: El que no és tan fàcil és agafar l'hàbit, potser, de fer-ho.
3: Les dades diuen que no.
2: Les dades diuen que no, és l'assignatura pendent, ja ho vam dir. Necessitem millorar, i per això estem aquí, per anar donant truquets. Potser si expliquem per què és tan important separar l'orgànica de les altres restes, dels altres residus que fem, els ajudem una mica a tothom, i a mi també, perquè a vegades és que tu ets molt friqui, però jo no. Llavors hi ha coses que dubto, em va sorprendre, per exemple, el tema dels llumins que van a l'orgànica. Això no ho sabia, a més de les restes de menjar, que això sí que ho faig bé.
3: Molt bé.
2: Què en fem d'aquesta orgànica? És a dir, jo recullo l'orgànica a casa meva amb una bosseta compostable i la tiro al contenidor marró.
3: Els camions de recollida dels ajuntaments les porten fins a una planta, que és on es tracta i on es gestiona.
2: És una planta només per la fracció orgànica?
3: Exacte, exacte. Hi ha, com de la resta de fraccions, hi ha plantes per cadascuna de les fraccions especialitzades en tractar aquell tipus de residu. En el cas de l'orgànica, el que fem és, aquí a la comarca i a altres llocs de Catalunya, és aprofitar al màxim aquest residu, que, per una banda, si no es fa bé, és tan contaminant, val? Perquè és la mala gestió de l'orgànica genera gasos d'efecte hivernacle i promotors del canvi climàtic, etc, etc. Vull dir que tant que ens omplim la boca del canvi climàtic,
2: Doncs
3: la primera cosa que podríem fer és separar l'orgànica.
2: Perquè, val? Deixa'm fer una falca publicitària aquí al mig. Gestionar bé els residus a cada casa és contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
3: Està clar, està clar.
2: Que de vegades, ens sembla que que no podem fer res per contribuir-hi i en petits gestos podem.
3: I no sé si per els mitjans o per què, o per la societat, ens hem centrat en el tema plàstic, les ampolles de plàstic, el
2: les
3: plàstic,
2: bosses,
3: les
2: no?
3: bosses, tot i tal, però al final l'orgànica diria que és dels residus més importants a separar. Llavors, el que fem en aquestes plantes és dos coses. Transformem aquest residu en compost, que ara t'explico, que és un adob, un fertilitzant per qualsevol terra, no? Per agricultura, i també generem energia. Vull dir que és un win-win, diguéssim, que generem energia, generem un adob i gestionem un residu.
2: És a dir, de la bosseta, que de vegades ens fa tanta mandra, potser hem d'anar pensant, no, ho haig de fer, perquè d'aquí en traurem energia, d'aquí en traurem compost. El compost, a més, si no vaig equivocada, el repartim...
3: A totes les deixalleries de la comarca.
2: Gratuïtament.
3: I tant, s'hi pot anar, perquè al final és com un retorn, no? És el teu residu, la portes, i hi ha com un servei de retorn d'aquest compost i que la gent ho pugui fer servir a les seves plantes del balcó o del jardí.
2: És un cicle, no? És un cercle que tanquem una mica...
3: El tanquem amb l'orgànica. Més que... És una cosa que fem, que es fa a la natura. L'orgànica, a diferència dels altres residus, no? En el que fem amb ella és un cicle natural, el cicle del carboni, de que es va
2: de la peça de fruita.
3: De la peça de fruita que ens mengem, o que després cau al bosc, que cau a terra,
2: exacte,
3: es desfà, fa nutrients i torna a entrar en l'arbre. Una cosa tancada que no cal que expliquem aquí, ja ho expliquen als col·les, però que el que fem en aquestes plantes és fer-ho a nivell industrial, no? Una cosa que a la natura passaria en 6 mesos, doncs nosaltres ho podem fer en 1 o 2.
2: Què passa si no separem l'orgànica? És a dir, si a mi em fa mandra, o dic, ara jo passo, perquè, a veure... hi ha de tot, i ho tiro la resta, per exemple, que és el contenidor gris, que seria, us en recordeu abans, jo dic abans perquè a casa meva ara tenim el plàstic, bueno, els envasos, el blau, que és el del paper, el vidre, el verd, tinc un contenidor petitó de l'orgànica, perquè la trec cada dia, i després hi ha la resta, que és on va la resta de coses. Si jo llenço l'orgànica a la resta de coses, què passa? Molt ràpid, que ens queda un minut.
3: Doncs que se'n va per una altra via, un altre centre de tractament que aquí a la comarca ho gestionem molt bé, però si no estiguéssim aquí i estiguéssim en algun altre lloc, el que acabaria passant és que aquesta orgànica generaria uns gasos, es podria, i generant CO2.
2: Per tant, consell d'avui, vinga, a separar l'orgànica.
3: L'orgànica al marró.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat, quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona, anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar als professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La de, que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'aquestes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no? I crec que bueno, avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat que entenc que la societat catalana també ens reclama.
1: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació falsa. Avui els Mossos l'han passat a disposició judicial.
0: Notícies en xarxa.

0: 앉아. Martí González.
1: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
3: A Ràdio Montornès, la intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous, 21 de maig de 2026, i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació, Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
5: Ara els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de mig miler de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria a la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga de José Corbacho inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: USTEC ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTEC, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
10: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
4: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega 1 miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60%, segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre, amb les mateixes reivindicacions: una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. Ho ha dit Pau Breña, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
12: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls, volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
11: La manifestació encara no s'ha acabat, de fet, havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris, amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església. Entre elles, uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
14: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
13: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
16: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
17: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant. Pues s'inicia tot el procediment.
15: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
18: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
19: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80%, volíem dir, no denuncien aquestes agressions.
0: És un quart de tres, atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles tàser, per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia, després de ser alliberats aquest matí, i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
20: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
4: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
22: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
24: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
23: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
0: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
25: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
26: L'any passat doncs, va ser un any
2: bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
25: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aèris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
4: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
0: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català, amb multes de fins a 3.000 euros.
4: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
0: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
3: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials celebrada aquest matí els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
0: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
4: Una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
5: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
6: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència de Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
7: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny,

0: Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olímpic de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
1: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
0: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
2: Gràcies des de Cugat Mèdia, Joan García. Segona Federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació el Martinenc, que ha pujat a Tercera Federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
3: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
2: I en futbol sala, avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Propostes en xarxa.
8: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literarum.cat.
5: El diccionari Termcat.
9: Paraules noves que ja pots dir.
5: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
10: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant,

0: són sinònims.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
6: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
3: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
7: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
8: Que ara els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva. I podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
7: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
7: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
3: El govern promou una oferta pública de 500.000 de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
7: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
3: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
7: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
3: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit, Joan Barberà.
9: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
3: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
10: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
0: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
5: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA aeroport en rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
6: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
0: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
2: Notícies en xarxa.
3: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
8: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
11: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
3: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
12: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels Serveis Territorials d'Educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Escoltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
13: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
12: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
13: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç, és un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
12: La jornada ha acabat a la plaça de la Font, davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 7:45 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
3: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
15: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
14: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
3: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
17: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
18: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. I el que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant. Pues s'inicia tot el procediment.
16: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
3: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
7: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
19: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
7: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
3: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
7: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
20: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
7: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
3: És gairebé 3:45. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
1: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Ara sí, 3:45, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
7: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
22: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
7: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
3: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
24: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li amb interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
23: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
3: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
25: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
26: L'any passat doncs, va ser un any
0: bo, vam tenir molt, poc, molt, molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària, requereix disciplina i respecte per les normes.
25: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
3: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de UAU i Lleida Ràdio.
4: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
5: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
4: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
3: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
6: El FICAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
9: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa... Comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
6: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
3: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
10: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
26: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què es reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Josep Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
27: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
26: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
10: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. What Media, Joan García.
8: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Renera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a Oslo i davant l'Olympique de Lió, intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
11: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
8: Renera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
10: Gràcies, Joan García. Des de Cuat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. A la tercera federació, parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
12: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu en la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinet, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinet és casa meva.
10: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt ballesà.
13: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
10: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu. Si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa, el seu actual club, serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

sfinge, idee matine sembrar la terra, irrecoglir tocce.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.

0: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornés. La música que quieres escuchar en Radio Montornés. Radio Montornés, éxitos de siempre.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Si te gusta la música urbana, este es tu programa. Poesía urbana, todos los lunes a las 8, con Bajaru Dembaga, en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Nova reunió hores d'ara entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja s'ha tramès de forma unitària. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar el conflicte.
2: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posàvem com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
1: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment és del 60%. I la Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles de ser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia i demà puguin tornar a casa. De fet, tot el món ha pogut veure les imatges d'aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que ha difós el mateix govern israelià. I apareixen els activistes lligats amb els ulls envenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrestos d'activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals i de tortura en la intercepció dels vaixells amb violència per part de l'exèrcit armat. I la Comissió Europea ha millorat la previsió de creixement d'Espanya per aquest 2026 en una dècima, fins al 2,4%, tot i la guerra a l'Orient Mitjà i l'increment del preu dels combustibles, que s'ha moderat, això sí, a l'1,9% per al 2027. L'executiu comunitari estima que Espanya acabarà l'any amb una inflació del 3% per la pujada aguda dels preus de l'energia. Espanya és l'únic país de la Unió Europea que millora les previsions. I Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi. L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi. I avui s'ha presentat una nova edició, la 26a del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició marcada pel cinema i la història amb rècord de participació.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els sindicats convocants de la vaga plantegen al Departament d'Educació un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. USTEC, professors de secundària i CGT han plantejat una contraproposta al govern que inclou una millora salarial a través d'un complement universal per tot el col·lectiu, equivalent a 478 euros al cost de mestres i 544 per als professors de secundària. Això suposaria un augment del 6%, pel que fa a la part que depèn de la Generalitat, i del 4 des del 2027 al 2029. Són alguns detalls que es coneixen d'aquesta reunió que s'està duent a terme hores d'ara entre els sindicats i Educació. I el govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. La consellera d'Economia, Alicia Romero, s'ha mostrat satisfeta.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos. No?
1: I els bombers de Barcelona afronten la campanya d'estiu amb més recursos humans i materials i l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquesta ocasió, un total de 15 focs van cremar i una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la Serra de Collserola, que enguany està afectada, recordem-ho, pel tancament de caratat arran del brot de la pesta porcina africana. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans ha admès a tràmit el recurs d'advocats cristians pel cas de Noelia Castillo, la jove que finalment se li va practicar l'eutanàsia el passat 26 de març a Catalunya. Així ho ha assegurat la Fundació, que ha apuntat que el Tribunal investigarà si Espanya va vulnerar el dret a la vida de la Noelia i les garanties judicials del seu pare. Ha celebrat la notícia per cert i ha considerat que suposa una fita en la defensa del dret del fonamental de la vida, ja que aquest tribunal inadmet el 90%, ha dit, els recursos que se li presenten. I el Teatre Borràs ha presentat la nova comèdia de Sixto Paz, La promesa, que es podrà veure des de dissabte i fins a finals de juliol, amb text de Iago Alonso, Sílvia Navarro i direcció de Pau Roc. En el repartiment, alguns noms coneguts com Edu Buch, Edu Lloberes, Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
7: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes un dia més a la Intersecció. Vinga, va, que estem de juernes i a més, de juernes estiuenc, pràcticament. Ja ho avançaven que pujarien les temperatures i avui s'ha notat, i demà també, Sobretot, protegiu-vos del sol. Ja toca, segons si podem, evitar les hores centrals del dia per moure'ns pel carrer, sinó per l'ombra. I tothom ara a casa o a la platja o al cotxe, al gimnàs, on sigui, treballant, escoltant la Intersecció. Això no hi pot faltar. Fins que marxem de vacances, tothom aquí a la nostra cita diària a Ràdio Montornès. El 91.2 de l'FM, recordeu, a través de la ràdio analògica o bé a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, m'acompanya el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
8: Bona tarda, Mireia.
7: Avui ja has arribat suant,
8: a la ràdio. Avui he arribat suant, correcte. Així és, una mica corrents i, a més, amb aquesta pujada de temperatura, sí. Doncs clar, és que encara estem en aquell impàs que quan surts fa fresqueta. Pel dematí també. Al migdia calor. Jo vaig boig.
7: Sí, normal. Tu i tothom. Però, bueno, ara jo crec que ha vingut ja la calor per quedar-se, Bueno, em dóna la sensació.
8: Veurem.
7: A veure, de què avançar, com avançar.
8: Sí, vull dir, ja hem recordat aquesta setmana i aquests dies enrere diverses vegades l'ha dit aquesta en castellà, no?
7: Què? Hasta el 40 de mayo, no? No te quites el sayo.
8: Bueno,
7: jo no sé, jo de moment el podem treure i deixar allà penjadet per si de cas. És més que no treure, més que guardar-lo, potser.
8: Però que estigui a mà, no massa lluny.
7: A mà, per si de cas, sempre. És veritat que jo, quan faig el canvi d'armari, que hi hem parlat més d'un cop, sempre em deixo alguna coseta que brilli. Igual que a l'hivern sempre deixa alguna coseta de màniga curta i tal, per si un cas, doncs també el revés. Hi ha coses que sempre estan a l'armari per si un cas.
8: Ben fet, és una emergència que no
7: s'ha
8: d'oblidar.
7: Mai se sap, clar, per si un cas. I si us agrada viatjar, doncs també a vegades, no?, viatjar segons a quins llocs canvia una mica la temperatura, una mica o molt, depèn d'afortunats o afortunades que sigueu. Però una jaqueteta o alguna cosa així sempre va molt bé. O si sou fredolics com el Sergi i jo, una jaqueteta, sempre hem de tenir una jaqueta a mà. Per si acaso. Jo, a l'estiu, allò de fer el sopar fins les tantes, i a les 12 de la nit una jaqueteta així per sobre.
8: Mai sobra.
7: Ah, que sí. Doncs bueno, a més d'estar coordinats, ja estem preparadíssims per passar una nova tarda amb vosaltres. Així que anem a repassar el sumari d'avui. I també ha passat una miqueta de calor aquest matí. Han estat les gairebé 400 persones que han estat a la plaça de Pau Picasso, que formen, bueno, que són persones usuàries dels tallers adreçats a la gent gran, que fan gimnàstica, balls, pengen línies sevillanes, sardanes. Han estat mostrant tot allò que han après durant el curs d'avui amb molta energia. i el nostre company José Luis, que no ha pogut estar, la ràdio ha estat present en aquest acte, i avui podreu escoltar alguns dels usuaris i usuàries d'aquests tallers, que escolta, són molt actius, eh? Jo els veig cada matí al gimnàs, al pavelló municipal, ballant i donant-ho tots, i no fallen mai, eh? Els encanta.
8: Constància, i el José Luis animat o què?
7: Doncs no, em sembla que balla no gaire, no vale. Gaire, però sí, sí. A més, el que fa molta d'aquesta gent, que jo ja m'hi he quedat amb el detall, és que fan gimnàstica, per exemple, i després se'n van a esmorzar. Home, fent el seu entrepanet.
8: Clar, ja posats a fer el pa, que
7: és una motivació extra, clar. No? Doncs això serà la notícia que parlarem avui. Però també un convidat a la intersecció aquesta tarda, la Teresa López. La Teresa és membre del Club Karate Montornès i l'hem convidat perquè hem vist que fa poquets dies ha estat fent el curs per treure's el títol de jueza, de jutgessa, de jutge, de kata i de comité. És un pas per ser àrbitre d'aquestes modalitats de karate i és la primera en fer-ho del Club Karate Montornès a només 24 anys. I, a més, és una de les poques dones que s'anima a fer el pas, així que avui l'hem convidat aquí a la intersecció per saber que, com és aquest curs, si és difícil, si no, com està vivint aquesta aventura i si en un futur doncs, també pensa encara ser àrbitre per la resta del món, perquè això li serveix per a Espanya, doncs a veure si encara vol ampliar més les fronteres. També passarà per avui, per aquesta tarda, la intersecció l'Ivan Aznar, el nostre coach especialista en benestar emocional, per parlar de la pau interior, per estar tranquils i tranquil·les amb un mateix.
8: Sí, un concepte molt utilitzat avui dia, no?
7: Sí.
8: De la pau interior,
7: sí,
8: no?
7: Sí, és que últimament estem com molt... Jo veig molt de postureo, perquè sí. Veig que tothom medita, que tothom practica el mindfulness, que tothom no sé què, i a l'hora de la veritat... Tothom va estressat.
8: Sí, i que molta gent no diu la típica frase de que no vull que m'espatllin el meu pau interior,
7: ah,
8: no?
7: Ah, sí, la meva energia, no?
8: Exacte, tal. No? Tot molt zen, tot,
7: sí,
8: no?
7: Sí, sí, sí. Doncs sona més fàcil, o sembla més fàcil del que en realitat arriba a ser, però si ho aconseguim, pinta molt bé. I clar, doncs precisament per això estem aquí, per saber com podem arribar a obtenir aquesta pau interior que tothom anhela i que no tothom aconsegueix. Doncs si seguiu totes les passes de l'Ivan, segur que ho aconseguirem. De seguida, en uns minuts, aprendrem com fer-ho. I avui, Sergi, tu sempre em portes efemèrides musicals. Mm-hmm. Doncs avui te la portaré jo.
8: Ah, molt bé. Quina sorpresa.
7: Has vist?
8: I has de tenir por o no?
7: No. Jo crec que aquesta t'agradarà. Bueno, o no.
8: O no.
7: Perquè et porto una que ha creat bastant de controvèrsia al llarg del temps. I això que ja té uns quants anys, té 40 i pico d'anys.
8: Bueno, doncs de la meva època, llavors.
7: De quan eres petit, eh?
8: Exacte, tampoc. Bueno, molt petit, sí.
7: No, però... quan el Sergi sortia de festa, no encara.
8: No, encara no.
7: Doncs, si tenim temps al final, repassarem aquesta efemèride, també tindrem altres novetats musicals i curiositats fins les 6 en punt de la tarda. A més de tot això, ara que passen 11 minuts a les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que el Departament de Joventut ha anunciat una nova edició del curs de monitors i monitores de lleure. L'activitat s'adreça a nois i noies d'entre 18 i 30 anys i es farà del 29 de juny al 31 de juliol al Centre Juvenil Espúnic. La formació anirà a càrrec de l'Escola del Sol. L'horari del curs serà de tarda, de 3 a 7 i de dilluns a divendres. Per formalitzar la inscripció cal adreçar-se presencialment al Centre Juvenil Espúnic. Les places són limitades i per ordre d'arribada, així que no hi haurà sorteig. Un cop omplert, es generarà una llista d'espera. El preu del curs és de 135 euros. La formació s'inclou dins de la programació Estiu Jove, que també conté un curs de premonitoratge per nois i noies nascudes entre el 2009 i el 2011. En aquest cas és gratuït i cal reservar plaça al web joventut.montornès.cat. Avui finalitza el període de preinscripcions per al curs vinent a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les persones que ja siguin alumnes es poden preinscriure a través del portal Guido, mentre que la resta s'han d'adreçar al web de l'escola. El director del centre, en Jordi Soler, ha recordat que hi ha oferta per tots els nivells i tant per a infants com per a persones adultes.
0: mai és tard per aprendre, i això sempre ho dic a qualsevol persona que ve a l'escola, i de fet tenim programes també per diversos nivells, és a dir, a vegades hem trobat persones que de joves havien tocat un instrument i ara que ja han tingut fills i que ja són més grans, així, doncs s'hi volen tornar a sumar, no? Per tant, fem una mica de refresh, no? De refrescar una mica les quatre idees i tornar-hi a arrencar. O al revés, d'algú que vol començar de zero, i per exemple el grup de llenguatge musical que comencen absolutament de zero, i tenim gent, això, 40, 50, 60 anys que han començat de zero i alguns ja amb cert nivell que n'estan assolint, sí, sí.
7: Amb les sol·licituds rebudes, l'escola configurarà els grups d'alumnes i publicarà la relació de persones admeses i llistes d'espera. Posteriorment, cap a finals de juny i principis de juliol, començarà el termini de matrícula per confirmar la plaça assignada. Dissabte és el darrer dia per visitar la mostra Els republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina. L'exposició, impulsada pel Memorial Democràtic i la Generalitat de Catalunya, gira al voltant de la figura de l'escriptor manresà Joaquim Amat Piniella, supervivent del camp de Mauthausen i l'autor del llibre K.L. Reitz. A través de plafons se centra la deportació de milers de persones republicanes després de la Guerra Civil. Xavi Menéndez, director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, ha declarat que aquest tema ha estat tabú durant molts anys.
9: Mai ningú havia escrit, mai havia ningú explicat el que havia passat als camps. I per tant va ser un home que va ser capaç de poder explicar el que havia patit als camps. Penseu que molts dels deportats que van sobreviure s'ho van callar. Van tornar a casa i a vegades els seus nets se n'han enterat perquè els hem trucat per dir posem un stop al Steiner del teu avi. Però el meu avi, doncs que va morir en un camp de concentració nazi. Què? No, molts no ho saben, això. El silenci, la por, va prevaldre. Però, en canvi, Amat Piniella va escriure aquest llibre i va estar difonent la seva experiència en els camps. I aquesta exposició explica aquesta experiència.
7: El públic pot visitar l'exposició Els republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina fins dissabte. Avui i demà de 6 a 9 de la tarda i dissabte de 10 a 2 del matí. I amb l'última cosa, amb l'equació de cada est que demà Xerestade Bardagí proposa una nova sessió de contes per adults a la Biblioteca Rosalie Peroni. La trobada tractarà la història de Berta Cáceres, líder indígena, hondurenya i defensora dels drets humans, assassinada el 2016 per la seva lluita contra els projectes extractivistes i en defensa del poble llenca. Escoltem el bibliotecari Jorge Martínez.
10: Una líder indígena i defensora dels drets humans que va estar assassinada el 2016 per la seva lluita contra els projectes que anaven en contra de la zona del seu poble, de la seva aldea, i que estaven traient tots els minerals i recursos que tenien per sobreviure. Va ser una, com dic, una activista que va posar les coses difícils i va acabar morint. I bueno, des de les biblioteques, dins del programa Llegint Gèneres, un món més just per a les dones, fem aquesta activitat de lectura de contes, diem per adults, però en realitat és per tots els públics, perquè és una història molt interessant que creiem que la gent estaria molt bé que s'apropés per conèixer-la.
7: L'activitat s'emmarca en el projecte Biblioteca Sense Fronteres i començarà a les 7 de la tarda. Podeu reservar plaça al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí, les prop de 400 persones usuàries dels tallers per la gent gran que es fan al poble s'han trobat a la plaça de Pau Picasso per fer una exhibició. Els homes i dones han mostrat què han après durant el curs, els tallers de gimnàstica, de balls en línia, de sardanes i de sevillanes, que en guanya més ha inclòs una part de castanyoles. D'aquesta oferta, el taller més demandat és el de gimnàstica, que compta amb 300 persones inscrites. La Montse Marín és qui dirigeix aquesta activitat, que es fa cada matí al pavelló municipal. Ella ha destacat les ganes amb què les persones afronten les classes i com això les ajuda tant físicament com mentalment.
11: Ells no volen deixar de fer coses i estan encantats en venir a la gimnàsia, a totes les activitats. I què passa? Doncs que s'adapten als seus temps i vamos, segueixen igual de feliços que sempre. La gimnàsia al final és el de menys, que facin un pas bé, un pas malament, uns braços, és igual, l'important és que vinguin, s'ho passin bé, es desconnectin de tots aquests problemes que hi ha, perquè avui en dia la gent gran té molts problemes, i bueno, pues és una manera, no, de fer-los feliços amb tres quarts d'hora, una hora. El cap i el cor és el més important. Llavors, mentre ells tinguin ganes i tinguin un al·licient que s'aixequin cada dia per anar a la gimnàsia, per anar a les sevillanes, saps? Això per ells, pues, ja és motivador. Llavors, el més important és el cap i el cor.
7: Anem a escoltar dues de les usuàries d'aquest taller, la Jacinta i l'Amanda. Totes dues han parlat molt bé de la seva monitora i de les classes.
12: Los ejercicios que hace la Monse va de maravilla. Yo me he jubilado y voy encantada, ¿eh? Tengo 71 años, pero voy contenta porque de verdad, ¿eh?, te levanta la moral. Si no caes en una depresión, cuando estás acostumbrada a trabajar y luego tienes que encerrarte en casa, pues dices, esto te da vida. Me voy a la memoria también, que hacen clase de memoria, y muy bien, muy bien. ¿Para qué? Monse se pasa, ¿eh? Muy bonito, tiene mucha paciencia con la gente mayor, de toda, porque hay todas las edades, ¿vale? Porque hay gente que ya tiene hasta 90 años y tiene mucha paciencia para dar sus clases. Es una profesora muy buena, ¿eh?
13: De verdad que sí, ¿eh? Yo llevo ya con ella 20 años, llevo 20 años.
7: La Jacinta i l'Amanda han valorat positivament les polítiques municipals adreçades a la gent gran.
13: Muy bien, muy bien.
12: Muy bonito todo.
13: Exactamente, sí, sí, sí.
12: Y me alegro que cada año lo hagan, porque yo ahora me he jubilado y trabajo toda mi vida en Barcelona. Y yo digo, ¿qué hago este pueblo con tanto yayo? Pero me he acoplado, son encantadores todos, ¿para qué? Y muy bonito lo que están haciendo, más que todo el ayuntamiento, que se mueva por la gente mayor. Lo veo muy bien lo que están haciendo, ¿eh?
13: Se mueven mucho también, ¿eh? Y nos llevan por ahí a dar una caminata, ¿sabes?
7: La regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, ha estat present aquest matí a la cloenda dels tallers de la Gent Gran. Ella ha explicat que any rere any han d'augmentar el número de places dels tallers.
14: Durant els darrers anys hem anat augmentant les places. Ara estem al voltant de 800 places que hem ofertat, i és veritat que ara és el moment de tancament d'aquest curs i de fer valoracions de cara al curs que ve, el que oferirem. Els que tenen més èxit són els tallers que impliquen ball i moviment, com la gimnàstica o els balls de línia, i llavors una mica de cara al proper curs ho enfocarem en aquesta mirada. I per nosaltres la veritat és que és un plaer, eh? Avui la plaça plena, i amb aquesta energia el que ens fa és que ens animi a continuar treballant per la gent gran de Montornès.
7: Pel que fa a les preinscripcions per al proper curs, Segura ha avançat que s'obriran a principis de juny. En cas que hi hagi més sol·licituds que places, es farà un sorteig al juliol i serà al setembre quan s'haurà de confirmar la inscripció. Ja que parlem de música, doncs així continuem a la intersecció. Com sempre, comencem amb una col·laboració que ens ha cridat l'atenció. I a mi parlant del nou disc de Julieta Venegas, que acaba de treure Norteña, un disc nou des del divendres. I la cançó que us portem és la que, amb la que ha llançat i anunciat aquest nou àlbum. És una col·laboració amb Bronco i es titula Volver a ti.

0: I seguim fins les 6 de la tarda aquí en directe a la Intersecció. Anem amb una mica més de música, perquè qui ha tret també un nou disc fa super poquet divendres ha estat Drake, que per aquí no sona gaire a la Intersecció, però jo suposo que hi ha altres programes. O a Poesia Urbana tampoc sona Drake.
1: Sí, sí que sona. El que passa és que com hi ha una mena de beef entre Drake i Kendrick Lamar, som més de Kendrick Lamar a Poesia Urbana.
0: Sou de team Lamar.
1: Exacte.
0: A mi tampoc és que m'agradin gaire cap dels dos, però sí que hi ha molta gent que sí que és superfan d'aquest tipus
1: sí,
0: de música.
1: Sí, sí, home, és molt popular.
0: I així que portem la notícia que hi ha nou disc de Drake titulat Iceman, que té 18 cançons, ojo, que el disc tampoc és curtet, ja el teniu disponible. Avui nosaltres ens hem quedat amb la cançó Don't.

0: I avui que portem músiques així que tothom reconeix, aquesta cançó també és escoltar quatre rimes i ja sabem, i ja ens ve l'estribillo i tot a la ment, la tornada d'aquesta cançó. I és que avui, aquí a la intersecció de l'efemèride musical, la porto jo, amb el permís del Sergi.
1: Sí, sí, a més que avui musicalment has anat fent uns toms força interessants,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: des de Michael
0: un...
1: Jackson, a Drake, ara...
0: Ara Queen.
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, toca parlar de Queen avui perquè el grup britànic fa el 82, o sigui, ja fa uns quants anyets, va treure el disc Hot Space, que és considerat per la crítica el seu pitjor disc. I clar, he vist això i he dit, per què? Perquè és el pitjor disc que ha tret Queen. Doncs es veu que tot i que tenim aquest gran tema que estem escoltant, no?, dins del tracklist, dins de la llista de cançons de Hot Space, doncs hi ha d'altres que no van acabar d'agradar tant, i sobretot és per el so, aquell estil en el que va tirar Queen, van experimentar, es van allunyar com del rock que portaven fins al moment i es van tirar més cap al fa el dance i el pop electrònic. Clar, això als fans no va agradar gaire i per això avui és el pitjor disc de Queen, però també hi ha qui diu que eren uns avançats a l'època i que per tant és un treball atrevit i que ha de tenir el seu reconeixement. No sé vosaltres què en penseu.
1: Sí, segurament els ja acostuma a passar que els fans sempre esperem, no?, que segueixin la mateixa línia, sí, que soni el d'abans, però clar, amb una trajectòria tan llarga els artistes han de, no?, buscar un altre espai, no?
0: Ja està, jo crec, trobo que està bé que experimentin i que facin coses diferents. La qüestió és que ja que dic, vale, és el pitjor disc, doncs quina és la pitjor cançó? I anem a lo peor de lo peor. Doncs què és el pitjor que trobem dins d'aquest disc segons la crítica dels fans? És Body Language, que és aquesta cançó que estem escoltant. Anem a escoltar-la i valorem si és la pitjor.
1: Ni em sonava aquesta cançó.
0: Doncs escolteu, escolteu.

0: Doncs, de fet, no només els fans, també Brian May i altres membres del grup van comentar en diverses entrevistes que tampoc estaven gaire convençuts.
1: Es renegaven una mica d'aquest treball, no?
0: Sí.
1: Jo que no sóc gaire fan, sí que reconec que sona una mica fora de l'estil,
0: sí,
1: no? I de la dinàmica,
0: sí,
1: de Queen,
0: sí,
1: no?
0: Sí, era com estrany. I, de fet, ja no només la cançó, sinó que el seu videoclip de Body Language va ser censurat en alguns països perquè deien que tenia un alt contingut sexual.
1: I això ja m'ho puc imaginar més.
0: Venia el cas amb la cançó. Doncs, bé, tot i així, com us dic, també els seus defensors de Queen, del grup, i que deien que al final era experimentar, i hi ha vegades que ha sortit molt bé, i a vegades doncs, que ha sortit regulin. Tot i això, també hi ha cançons bones, que han sortit d'aquest disc, com per exemple es diuen Cool Cats o Les paraules d'amor. Aquestes ja et sonen més, Sergi?
1: No, tampoc. La veritat és que en castellà m'ha sorprès i tot.
0: Ah, que sí? Doncs va, anem a escoltar aquesta cançó, Les paraules d'amor.

0: clar, el títol és en espanyol, la lletra no, però bueno, ja era curiós, eh?
1: Sí,
0: que el títol de Queen en el 82 portés el títol en espanyol. I també hi ha qui diu, recordeu que m'hi estic parlant perquè se celebra anys de la publicació de Hot Space, el pitjor disc de Queen, segons diuen, perquè a més de que s'allunyava d'aquest estil que estava el públic acostumat que tenia Queen, també es veu que venia després d'un disc, The Game, que havia agradat tantíssim que, clar, les expectatives estan molt altes.
1: Les comparacions sempre són odioses.
0: Sí, totalment. Anem a fer un repàs ràpid a la tracklist a veure si alguna aconsegueixo que en soni, Sergi, d'aquest disc, perquè hi ha 11 cançons. Tenim Stay in Power, Dancer, Back Chat, Body Language, Action This Day, Put Out the Fire, Life is Real, Calling All Girls, Les Palabres d'Amor, que és la que estem escoltant, Cool Cat i Under Pressure.
1: Doncs menys la darrera no em sonava cap, la veritat.
0: Crec que, clar, ens hem quedat amb Under Pressure, escolta, una cançó molt xula, tot s'hagi de dir, col·laboració també, però bé, avui celebrant aquesta efemèride ens hem de quedar que, tot i que sigui el pitjor de la discografia de Queen, també diu que, clar, això no vol dir que sigui un disc dolent, simplement doncs el que tot el que ha fet el grup, aquest és el que menys ha acabat d'agradar.
1: Bueno, tot és opinable, no? També.
0: Clar que sí. Avui, si tampoc us sonaven aquestes cançons, us convidem a que l'escolteu. Fem una... com seria? Una ullada, tampoc, no?
1: Una escolta.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Una escolta del disc Hot Space de Queen, que avui ja fa 44 anys que es va publicar. Nosaltres ens deixem escoltant Cool Cats.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Pràcticament les 6 de la tarda ha arribat el moment de marxar. Recordeu tot això, que ho tindreu de nou a les 10 al Territori Nocturn, el programa que hem escoltat avui, amb l'exhibició dels tallers de gimnàstica i de ball de la gent gran. També hem parlat amb la Teresa López, que és la primera karateka del Club Karate Montornès en obtenir el títol per ser jutge de kata i de comitè. També hem après com poder obtenir pau interior gràcies als consells de l'Ivan Aznar, i ara que parlàvem de Queen, amb aquest llançament de Hot Space fa 44 anys. Nosaltres tornarem demà amb més informació i més entreteniment a les 5 de la tarda. Que vagi molt bé.
2: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Seguim pendents en la reunió que mantenen des de les 4 de la tarda d'Educació i els sindicats convocants de la vaga per intentar desencallar el conflicte. Els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat de la reunió amb Educació en una hora després que hagués començat. Les tres organitzacions han explicat que s'hi estava parlant només inclusiva, tot i que la convocatòria aquest dijous era per abordar el tema dels salaris. Vostè ha decidit quedar-se fins al final de la trobada per fer les seves valoracions. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals el 2029 i 6.400 noves dotacions. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Ho ha anunciat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials del conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
2: Actualment a Catalunya el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. Molts municipis catalans, els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. És el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès. La mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari interventor. Que es creïn aquestes places podria portar molta estabilitat. Escoltem Josepa Figueres, que és la seva alcaldessa.
4: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona, doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pots tenir-li en interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
2: I l'augment d'expedients de regulació d'ocupació del zero deixa prop de 3.000 acomiadats entre el gener i l'abril a Catalunya, un 36% més que els registrats en els 4 mesos de 2025. Són dades recollides avui per l'Observatori de Treball i Model Productiu que s'han publicat. I el Consell Comarcal d'Osona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona han arribat a un acord per evitar el tancament del monestir romànic del segle XI de Sant Pere de Casserres. En els últims 3 anys, l'ens supramunicipal ha intentat fer front al dèficit que només el 2025 es podia xifrar ja en 100.000 euros i assegurava que es trobava una situació límit. L'espai era a la ruïna després de segles d'abandó fins l'any 1991, quan el Consell va decidir arranjar-lo.

0: El viaje a ninguna parte, con Nuria Cachán.
1: Llegado este momento, el viaje a ninguna parte se despide hasta la próxima semana con un ramo grande, grande, grande, grande de flores, las que mejor os sirvan. Las flores simbolizan el devenir de la vida, llegan a su esplendor y después se marchitan y mueren como los humanos. Por eso las flores nos recuerdan que la muerte es una etapa inevitable del destino de los hombres y de las mujeres y también forma parte de nuestra vida, que es fugar. Pero las flores nos acompañan siempre en el devenir por la vida, en los momentos cumbre, en los noviazgos, en los nacimientos, en las bodas, en San Jordi, en las comuniones, en la vida. Y también en las despedidas. Por eso hoy me despido de todos vosotros, porque ya es tarde y las despedidas, ya sabéis, no me gustan, no se me dan bien. Así que besos y flores. Hasta la semana que viene. Bye, bye.
2: ¡Se acabó!
3: Radio Montornès. 91.2 de la FM.
4: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Reunió entre sindicats convocants a la vaga i educació ha acabat sense acord i s'han emplaçat a continuar demà a les 12 del migdia. Els sindicats han plantejat al departament una contraproposta que passa per un complement universal d'uns 500 euros mensuals al 2029 i 6.400 noves dotacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha advertit que si a la reunió de demà no hi ha avenços, el conflicte podria escalar.
5: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
4: I escoltem ara el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, que s'expressava en uns termes diferents.
6: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que també s'ha de fer una priorització en relació als diferents tipus de propostes, especialment de caràcter retributiu, però també en matèria de dotacions. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important. Avui hem vist que hi ha un model compartit també en relació a l'escola inclusiva.
4: Per cert, que el Parlament ha reprovat aquest dijous la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per les infiltracions policials en assemblees de docents i n'ha demanat el cessament. També han reclamat el cessament de la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba un acord immediat amb la comunitat educativa del conflicte amb els docents. I l'Audiència Nacional ha ordenat congelar comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i d'altres firmes mercantils investigades a la causa. El jutge Calama, que instrueix el cas pel qual s'investiga l'expresident socialista, ha acordat que el bloqueig es limiti a 490.000 euros, que segons les mateixes fonts és l'import rebut per la societat Análisis Relevante. 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats de parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de presidents del govern d'Espanya, de Catalunya i també els reis. I la inestabilitat geopolítica internacional i els sotracs que pot generar sobre els preus de l'energia han donat ales a la indústria nuclear, que reclama la continuïtat de les centrals més enllà dels 40 anys de funcionament. Davant d'aquest calendari s'han posat les piles davant el govern espanyol.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió d'educació i els sindicats ha acabat sense acord, tot i això hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva, segons fonts presents a la trobada. Després de dues hores de reunió, USTEC, Comissions Obreres i UGT han explicat el contingut de la trobada i s'han citat per reprendre les converses demà divendres a les 12 de nou en aquesta mesa sectorial. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha advertit que si el departament no respon divendres amb concreció a la proposta unitària sobre la millora salarial, tancarà negociacions i escalaran les mobilitzacions fins a final de curs.
3: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
2: Més reivindicacions. Un grup d'anestesiòlegs a l'Hospital de Bellvitge promou la campanya Ni un minut més, una iniciativa que té el suport de metges a Catalunya. Es tracta de deixar de fer l'activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris. I sense aquesta feina, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes o vacances, el servei diari no es podria completar. Escoltem a Irene Vermell, que és vicesecretària de Metges de Catalunya i anestesiòloga.
4: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
2: I ara a les 8 comença un recompte de persones sense llar a Girona i a Salt. Hi participen més de 100 voluntaris que es distribueixen per grups de 3. Per poder fer el recompte fan servir una aplicació de geolocalització. El recompte ha de servir per descobrir el nombre de persones que viuen al carrer i sensibilitzar sobre el sensellarisme. El 2024 hi havia 111 persones sense llar a Girona. I la Global Suburb Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i l'ús de pistoles Taser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció il·legal dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre els que hi ha una trentena de catalans, siguin deportats avui a Turquia i demà puguin tornar a casa. I prop d'una trentena d'organitzacions de consumidors sota l'Organització Europea han denunciat a Meta, TikTok i Google davant d'estafes financeres. Diuen que les plataformes incompleixen amb els serveis i emeten anuncis que estafen els clients.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Al mes de maig, la revista Valors dedica el seu monogràfic a debatre sobre la propietat del cos. Segurament la majoria de nosaltres diríem que som propietaris del nostre cos. Ara bé, és una qüestió complexa que s'ha abordat des de diferents perspectives ètiques, legals i filosòfiques. La resposta no és un simple sí o un no, sinó que depèn del context. Per aprofundir-hi, entrevistarem Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut de la Generalitat. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, analitzarem una nova dada amb Núria Redó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al cicle de conferències Mirades Blaves, que tindrà lloc dins del Festival Portal Blau de l'Escala. El projecte ofereix una proposta musical molt potent, però també dona espai al pensament crític. S'hi parlarà del paper de la dona a la Guerra Civil, d'incertesa, dels perills i oportunitats de la tecnologia, i també sobre salut. Tot plegat ens ho explicarà Miquel Fernández, director del festival. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Doncs aquesta setmana m'agradaria parlar de la capital. M'agradaria parlar de Barcelona, que aquest Sant Jordi, doncs, molts dels que van passejar pels carrers doncs, van crear un nou enemic públic, els plataners. I ara que cada vegada s'apropen més les vacances d'estiu, doncs els barcelonins segurament tornaran a assenyalar el turisme com a enemic número 1 de la ciutat, que ja suposa molts problemes durant l'any, però que s'intensifiquen doncs, molt més en l'època estival.
0: És veritat que tenim l'estiu a tocar, però de moment tenim dades turístiques de Barcelona?
2: Doncs sí, segons les dades de l'Ajuntament de Barcelona, el primer trimestre ha estat rècord en visitants. Les xifres no han crescut tant com l'any passat, però han pujat un 1,9% el nombre de persones que han visitat la capital de Catalunya, que sí que suposa un canvi significatiu en referència als visitants que rebia la ciutat abans de la pandèmia. Recordo que moltes vegades pensàvem, després de la pandèmia no anirem tant de viatge, doncs mira, ho superem. Exacte. En aquell moment, per exemple, el mes de març, doncs, en referència en aquell moment, ara han pujat les xifres un 6,8% més, que és una barbaritat, entenent també el número de persones que visiten Barcelona, que estem parlant de milions. Tot plegat, sumat a la proliferació dels pisos turístics, doncs fa que els ciutadans de la ciutat se la sentin cada cop menys seva.
0: Clar, parlem de turisme, però hi ha un problema de fons, no? Que és que cada cop sembla més difícil viure a Barcelona, en general les grans ciutats d'arreu del món, però per què el focus està en el turisme ara?
2: El focus no està tant en el turista, com sí que ho estan els establiments dedicats al turisme. El fet és que el govern de Barcelona vol modificar el pla d'usos, que és l'eina que regula els negocis que hi pot haver a cada territori, que, per exemple, doncs, limiten les botigues de cannabis que hi poden haver-hi a cada carrer. Però ara, aquesta modificació de la qual s'està parlant podria obrir la porta a l'obertura de nous negocis encarats al turisme.
0: De quina mena de negocis estem parlant?
2: Doncs parlem de botigues de lloguer de patinets elèctrics, bicicletes o motos, locals d'armariets o lockers per guardar equipatge i nous punts d'informació o de venda d'etiquets d'activitats turístiques. Les zones més afectades per la mesura serien alguns trams del casc antic i del gòtic i sobretot a la Barceloneta. De fet, la xarxa veïnal del Raval i l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Gòtic creuen que el nou pla d'usos es presenta com una eina d'ordenació, però en realitat pot aprofundir la turistificació del districte. I els grups d'esquerra del consistori opinen que la modificació dona ales a unes activitats turístiques que abans s'havien limitat.
0: Perquè se sap, Carles, quina quantitat de locals podrien obrir o és un pla que encara està en una fase molt inicial?
2: Doncs Elisenda Alemany, presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha dit que el pla contempla que a Ciutat Vella s'obrin fins a 18 noves botigues de cannabis, 250 mercats de 24 hores o 7 discoteques. Clar, aquí, per exemple, l'Ajuntament deia que el que es volia fer era regular i limitar els locals de cannabis, però ells es referien a aquells on es pot comprar CBD. En canvi, sí que es plantegen obrir noves associacions, que són aquestes que moltes vegades generen molts problemes.
0: I què hi diu el govern de Collboni?
2: Segons explica Nació Digital, doncs fons municipals asseguren que la visió del govern és que el nou pla d'usos és continuista pel que fa a la regulació de les activitats i que encara no és definitiu. Veurem com avança, però sembla que tornarem a tenir un estiu ple de debat sobre el turisme i els seus efectes.
0: El debat s'ha servit. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El 8 de maig, Lego va anunciar un canvi gairebé revolucionari. A les capses dels seus jocs deixarà de posar-hi que estan recomanades per persones entre 4 i 99 anys. A partir d'ara seran per tothom que tingui des de 4 anys fins a més de 100. El canvi és un homenatge al naturalista David Attenborough, que aquell dia feia 100 anys. No va ser l'únic homenatge que va rebre un dels divulgadors científics més coneguts del món. Aquell dia el Museu d'Història Natural va batejar una vespa endèmica dels llacs de la Patagònia xilena amb el nom de Attenborough's Tau. Se suma una flor silvestre, una papallona, un saltamartí, una gambeta, un dinosaure i fins a una cinquantena d'espècies que porten el nom del naturalista, una de les persones que donen nom a més espècies. El Regne Unit es va volcar en el centenari de Attenborough amb un gran acte de celebració al Royal Albert Hall. Ell volia una celebració discreta, però no se'n va sortir. Estimat per persones de totes les edats, els programes que ha presentat durant dècades a la BBC l'han fet popular. Life on Earth, The Blue Planet o The Private Life of Plants l'han fet entrar a milions de cases i els britànics l'han acollit fins a qualificar-lo de tresor nacional per al Regne Unit. Des de la televisió pública ha acostat la natura a tothom i ha explicat de manera entretinguda fenòmens científics complexos. La seva cara és un testimoni de primera mà de l'evolució de la televisió. Quan va entrar a la BBC l'any 1952, ell ni tan sols tenia tele. Ha viscut el pas del blanc i negre al color i ha acabat fent documentals per Netflix. Però la passió de Attenborough per la natura cal buscar-la molt abans que la televisió en blanc i negre. Quan era un adolescent, un dia estava inspeccionant roques d'un camp d'Anglaterra i en obrir-ne una amb un martell va trobar el fòssil d'un mol·lusc marí. En aquell moment va ser conscient que ell era la primera persona en veure'l des que havia mort 200 milions d'anys abans. Una sensació que el va aclaparar i el va lligar per sempre més a la vida natural.
0: Avui ens preguntem si tothom hauria de tenir els mateixos drets a l'hora de ser atès en un sistema de sanitat pública. De seguida ens endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: El tema de la propietat, així en general, dona molt de sí. Què has escollit, Pere?
1: Doncs una cançó d'en Joan Colomo, d'un disc molt, molt, molt, molt antic, que és L'oferta i la demanda, i la cançó es diu Contra la propietat. No, perquè aquí la propietat del cos, com plantejàveu al programa, jo m'he donat per pensar, i he pensat, clar, el meu cos és el meu cos i jo faig amb ell el que vulgui, però després, si la sanitat és pública i perquè he fet l'imbècil, m'he trencat una cama, què? Això qui ho paga? Ho paga la sanitat pública. I doncs, si volem que el nostre cos sigui propietat nostra, tindria que ser la sanitat privada, però no m'agrada la sanitat privada perquè és molt cara. Quin lío, eh? Por apa, adéu.
0: Ara ho dèiem, Pere, donem per fet que el nostre cos és nostre, de la nostra propietat, però avui ho posem en dubte, potser, Carles.
2: Clar, avui en parlarem a l'entrevista perquè aquest mes de maig la revista Valors es pregunta si som propietaris del nostre cos. Per aquest motiu, li preguntarem a Josep Maria Argimon, llicenciat en Medicina, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Salut del Govern de la Generalitat, doncs pels dubtes, per exemple, que ha pogut plantejar ara mateix en Pere. Amb ell volem debatre sobre la nostra relació amb la sanitat pública i, per exemple, saber si aquells que es cuiden més haurien de tenir-ne un accent prioritari o si la nostra llibertat individual ha d'estar coartada en favor de la salut comunitària.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és Josep Maria Argimon. Josep Maria Argimon, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Com està?
3: Molt bé i gràcies a vostès per convidar-me.
0: Un plaer, podem compartir uns minuts per parlar de salut, que al cap i a la fi és una cosa que ens afecta a tots i totes. De fet, volíem començar preguntant-li si és just donar preferència a qui té més probabilitats de recuperació o qui ha portat una vida més saludable.
3: No. És a dir, en principi, el que és la priorització dintre del món de la salut, clarament, depèn de condicions clíniques, no de si aquesta persona, anem a dir-ho de manera molt planera, s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys. Això va haver-hi un intent al Regne Unit de fer una priorització, sobretot de llistes d'espera, per exemple, doncs, prioritzant aquella gent que no havia fumat o que no era fumadora, que feia més exercici físic, etcètera, etcètera, és a dir, que portava un hàbit de vida més saludable. Això no és ni ètic, no és just, i per tant el que ha de predominar és el criteri clínic. Qui més necessita, des del punt de vista clínic, és qui ha d'anar primer.
0: Mm-hmm. És molt interessant el que diu, perquè sovint ens pensem que les condicions de salut o l'estat de salut depèn exclusivament de nosaltres mateixos, i potser no és així, no? Hi ha altres factors.
3: No. Evidentment, nosaltres tenim una responsabilitat i, per tant, l'hem d'exercir, aquesta responsabilitat. Però també pensem, jo he parlat del tabac, podria parlar d'altres factors de risc, del consum d'alcohol, etc. I moltes vegades ens pensem que doncs, això és voluntat, o l'obesitat, una persona que és obesa, és voluntat. No, i no només és voluntat. Les addiccions són malalties, d'acord? No tothom és addicte o no tothom cau en addicció. Per tant, des d'aquest punt de vista, les addiccions les hem de tractar com això, com una addicció, parlo ara del consum de tabac, que és un dels components més addictius. Les hem de tractar com addiccions, per tant, les hem de tractar com una malaltia i, des d'aquest punt de vista, el que no podem fer és assenyalar, no?, o culpabilitzar a aquella persona, sinó intentar ajudar-la en la seva addicció i, evidentment, doncs, hi haurà algunes malalties doncs, que perquè tinguin un bon èxit el seu tractament o la intervenció que sigui, la intervenció quirúrgica o el que sigui, doncs potser requerirà que durant un temps aquesta persona no fumi o no tingui un determinat hàbit i l'hem d'ajudar a aconseguir això. Però el que nosaltres, des del punt de vista de la salut, no som

0: sobretot perquè ara pensava que vostè justament va ser conseller de Salut durant la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, sí, suposo que va ser complicat potser aplicar aquest criteri clínic, o al contrari, el fet de seguir el criteri clínic que ens deia que havia de ser una mica el pal de paller, no?, a l'hora d'atendre, sí, pacients, va ser molt evident.
1: No, va ser molt i molt evident, és a dir, és quan més evident ha de ser. Miri, fixi's també, a vegades quan nosaltres diem el criteri clínic o molta gent pensa que s'ha de fer tot per la persona que tenim davant, tot, no? I hem de fer tot allò que sigui convenient per la persona, que sigui eficaç per la persona i, sobretot, que mantingui la dignitat de la persona i que no fem més mal que bé. I m'explicaré. És a dir, la Covid era una malaltia nova, una malaltia que, a més, doncs, afectava clarament els dos. Tenia moltes manifestacions, però les greus volia dir que afectava els pulmons amb una insuficiència respiratòria greu, que en alguns moments volia dir tenir que ingressar a l'UCI. I s'ingressava a l'UCI no 3 ni 4 dies, sinó, doncs, de mitjana, 42 dies, de mitjana. En alguns pacients, doncs, eren 20, 30, en d'altres 60, 70. La gent que no ho sàpiga està 60 dies o 50 dies intubat, doncs, la recuperació és molt i molt i molt, molt difícil. A més, intubat vol dir que quan treus el tub, has de ser capaç de tornar a respirar, i això és francament difícil, o molt difícil, i després també que els tractaments, que sobretot eren corticoides a dosis alta, t'afableixen molt tot el que és la musculatura, etc. I, per tant, determinades persones, portar-les a la UCI, tu fas més mal que bé. Això a vegades pot costar i és un criteri clarament clínic, però el que sempre has de pensar que tu has d'intentar fer el màxim per aquella persona que no la perjudiqui, que no li faci més mal que bé.
0: Mm-hmm. Clar, en aquell moment hi havia un agreujant, suposo, que és que els recursos segurament eren més limitats de cop i volta del que acostumen a ser, no?
1: Sí, però fixi's el que dic. Si tinguéssim tots els recursos, si haguéssim tingut tots els respiradors del món, aquest criteri clínic es té que seguir mantenint, perquè determinades persones, ingressar-les en una UCI amb aquestes condicions que estic dient, doncs de moltes setmanes, d'estar intubat, corticoides a dosis alta, etc., això és acarnissament, el que nosaltres en diem acarnissament terapèutic. I, per tant, encara que haguessin tingut tots els recursos del món, doncs aquest criteri clínic ha de prevaldre. Nosaltres també, per sort, i això ho he explicat algunes vegades, no es va tenir que arribar a fer decisions, diguéssim, dràstiques. Nosaltres vam tenir un moment molt, molt crític a finals del mes de març. Bueno, durant aquell mes i mig vam estar triplicant, vam arribar a triplicar el que eren els espais d'UCI. Els espais, perquè una UCI al final, ho simplifico molt, però és la capacitat d'intubar i després també la capacitat, doncs, d'atendre la persona és des d'aquest punt de vista, i això es va reconvertir, doncs, utilitzant quiròfans com a UCI, canalitzant tot una sèrie, vam arribar a convertir biblioteques, sales de simulació, els cardiòlegs, doncs, ens ajudaven, dic els cardiòlegs per a persones que tenen, o professionals que tenen malalts crítics, tota la infermeria de quiròfan va passar a fer d'infermeria d'UCI, etcètera, etcètera, és a dir, que vam reconvertir, doncs, els hospitals pràcticament en UCIs. I des d'aquest punt de vista va haver-hi un moment que va ser molt crític, que va ser a finals del mes de març. A finals del mes de març nosaltres anàvem, i ho poso com un exemple, a Vall d'Hebron, que és la UCI més gran que tenim a Catalunya, ingressava un malalt intubat per hora, durant 3 dies seguits, consecutius, 3 dies. Per tant, 72 malalts. La UCI, la normal, la que tenim sempre, la que tenim ara, avui funcionant, la general, té 58 places, té 58 posicions. Clar, això era un ritme que feia pensar que si continuàvem amb aquest ritme tindríem que prendre decisions molt complicades. Per sort, el confinament va començar a funcionar

0: baixar i tot el que era aquests ingressos van començar a baixar i van començar a poder estabilitzar-nos una mica més. Però cert que si això hagués continuat aquest ritme, es haguessin hagut de prendre decisions dràstiques, sí.
1: I suposo que al cap i a la fi, en el seu sector, en el sector de la salut, de la sanitat pública en concret, és difícil prendre segons quines decisions a correcuita, no?, d'alguna manera, i més davant d'una situació tan incerta com la de la pandèmia.
0: Sí, és difícil, però també nosaltres hem de pensar en el col·lectiu. I des d'aquest punt de vista hem de pensar que sempre, sempre està gestionant incertesa. I durant la pandèmia això va ser, doncs, va ser exponencial realment. Estaves gestionant la incertesa perquè era una malaltia nova, perquè realment no t'havies enfrontat mai amb això, i des d'aquest punt de vista sí, és la complicació que tens de gestionar incertesa. Però bé, és també la teva feina. És veritat que li has de donar moltes voltes, però has de valorar molts aspectes, has de valorar aspectes als clínics, has de valorar els aspectes ètics, has de valorar els aspectes socials, però també ho has de fer d'una manera relativament ràpida, perquè això també és el que et demana la societat, que es prenguin decisions. A vegades equivocades, eh? Però també has de saber reconèixer si t'has equivocat o no. Jo recordo que això va ser una de les primeres... Jo, quan em van nomenar secretari de Salut Pública, una de les primeres coses que vaig dir, que escolta'm, prendrem decisions i segurament ens equivocarem. Quan ens equivoquem, doncs haurem de fer un pas enrere i tornar a començar. És a l'assaig-error, però aquesta també és part de la feina.
1: I tant. Escolta, en aquella època, com bé sap, i segurament n'ha estat parlant durant tots aquests anys, la Covid-19 va anar acompanyada d'una campanya de vacunació massiva. Clar, fins a quin punt, avui que parlem d'aquesta relació, no?, i de les llibertats individuals i col·lectives, fins a quin punt tenim dret a rebutjar intervencions mèdiques com, per exemple, això, vacunar-nos, quan pot afectar la salut pública?
0: Jo crec que des d'aquest punt de vista, avui a Catalunya i a Espanya i bona part d'Europa no tenim aquest problema. Hi ha bosses de persones que no creuen en les vacunes. Aquesta llibertat individual l'has de, crec que l'has de respectar, però també és veritat que nosaltres hem d'explicar molt bé i ho podem fer el benefici que té les vacunes i els problemes que té no vacunar-se. Avui estem veient als Estats Units, per exemple, com el xarampió s'estén. Clar, potser la gent que ens està escoltant, que és gent jove, o pares, mares, o gent jove en general, diu, escolta'm, si el xarampió, o primer, ni l'has vist, no? I segon, escolta, el xarampió no és una malaltia greu. El xarampió, molts països, mata. I el xarampió, abans de la vacunació, matava. I això també ho hem de tenir present. I des d'aquest punt de vista hem de recordar que fa molt poc a Catalunya vam tenir un cas de tètanus.
1: Sí.
0: Jo recordava que jo havia arribat a visitar un cas de tètanus a urgències quan era resident. Després no vaig tornar a veure més. Però, excepte casos esporàdics, però vam arribar a veure un cas de tètanus fa poc. I recordin, si no vaig errat, va ser l'any 2013, ara, però va haver-hi aquell cas d'aquell nen, no?, amb diftèria, aquell nen d'Olot, de la Garrotxa, amb diftèria, que va morir. I també era un cas no vacunat. És a dir, són malalties que no els donem o que podem, si se'm permet l'expressió, dubtar de les vacunes perquè estem vacunats.
1: I
0: És
1: tant.
0: així, és així.
1: Miri, 2015, el cas de diftèria d'aquest nen de 6 anys
0: Li
1: d'Olot.
0: agraeixo,
1: No, no, li
0: perquè
1: agraeixo.
0: el
1: Jo no
0: temps
1: tenia
0: passa
1: gens
0: que vola i
1: present.
0: el temps passa que vola. Jo el que sí tinc present és el cas, tinc present com a la vegada també el nen quan ingressa, al començament no se sabia què tenia perquè tu no hi penses en això. I va
1: Clar,
0: ser el
1: clar,
0: metge
1: clar.
0: de l'Hospital Comarcal que diu, bueno, escolta, això d'aquí podria semblar el que jo he estudiat però que no he vist mai, no? I aleshores va ser quan es va traslladar, etc. Però és que és això, és a dir, ho dic amb tot el respecte,
1: I tant.
0: amb tot el respecte, a més, per aquests dos casos, però el no vacunar-se o tenir una posició antivacunes, que jo la respecto, però també a vegades penso que és de societat opulenta, de societat que ho tenim, no? I que, per tant, això ja no ens fa falta.
1: Clar, en aquest context sí que és veritat que és inevitable preguntar-nos com es troba l'equilibri, no?, quan parlem de salut, entre la llibertat individual, que s'ha de respectar, com vostè deia, i la responsabilitat col·lectiva, no? Això potser en casos així més aïllats, com es comentàvem, potser no es posa tant sobre la taula, però en el cas de la pandèmia sí que estava en boca de tothom, no?, d'alguna manera.
0: Sí. Sí, a veure, tu tens aquesta llibertat individual sempre que no perjudiquis a l'altre, no? Que no perjudiquis a l'altra persona. I tens aquesta llibertat individual sempre que estiguis ben informat, per tant, aquesta és l'obligació també dels professionals de la salut o dels polítics o de qui tingui que ajudar a prendre la decisió, aquesta decisió compartida, sempre que estiguis informat. I també, en aquesta informació, és el fet de dir, escolti, sempre hem de preservar el col·lectiu i hem de preservar l'entorn. Aquesta epidèmia, i això ho vaig repetir bastantes vegades, era una epidèmia de solidaritat. Quan tu et deia, escolti, poso la mascareta, jo sempre feia l'analogia, l'exemple de dir, escolti, quan un cirurgià es posa una mascareta en el quiròfan, no ho fa per ell, no ho fa per, no, ho fa per no llançar, no?, a microorganismes des del seu nas, doncs, en el cos de la persona, que està un cos obert, etc. Aquesta és la mascareta. I nosaltres ens posàvem la mascareta no tant per nosaltres com per no contagiar la persona que teníem al costat. I era una pandèmia també de solidaritat, i aquí amb algunes coses van fallar, quan dèiem la vacunació. I nosaltres ens vam vacunar a Europa, ens vam vacunar una vegada, dos, tres, quatre vegades, els que calguessin. Però el sud global, quan nosaltres ja portàvem dues dosis i pràcticament coberta tota la població, el sud global estava al 20%. I tu deies, escolti, però això és una pandèmia, pan és de tot el món, pan vol dir mundial. I aquest virus circula, els virus circulen, no els pots engabiar. Aleshores, era fins i tot, jo deia, si ens ho pensem egoistament, fem egoistament, no? Com a nord global. Home, hem de vacunar el sud. S'ha de vacunar. Si ho miro des del punt de vista egoista, i a més s'ha de mirar, s'ha de vacunar no des del punt de vista egoista, sinó des del punt de vista, doncs, de la solidaritat amb el sud global. Però aquest percentatge el recordo perfectament. Nosaltres estàvem vacunats amb dues dosis, 20% al sud global. I el virus anava circulant.
1: Senyor Argimon, estaríem aquí hores i hores parlant amb vostè perquè és molt interessant totes les reflexions que ens està regalant, però sí que m'agradaria acabar fent-li la pregunta que es planteja aquest mes de maig la revista Valors, que és si som propietaris del nostre cos. Què diria?
0: Jo li diria que sí, tenim dret a decidir sobre ell, això sí, sempre i quan, repeteixo, és una llibertat individual, estiguis ben informat dels pros, dels cons, del que tu vagis a fer amb el teu cos, no? I sempre també pensant en la teva pròpia dignitat, en la teva pròpia dignitat humana. En aquí també, quan jo dic que tenim, i a vegades, aquest consentiment informat, no?, i aquesta autonomia, també és certa que l'hem de posar en un context, no? I jo no sé si refereixen, per exemple, quan parlem de la llibertat del cos, ens referim, doncs, a també, doncs, això, als piercings, a estatus, o ens referim, per exemple, també, doncs, a l'estètica, a part estètica. Aquí també hem de veure el fet, i no ens hem d'oblidar, que també tenim un context social que ens pot pressionar molt i que ens pot, d'alguna manera, condicionar algunes de les nostres decisions. I això, aquí, sí que també hem de ser conscients tots quan, d'alguna manera, prenem aquesta decisió individual, autònoma, si realment és clarament autònoma o no. I m'explico la pressió que pot haver-hi des del punt de vista de l'estètica, la moda, perquè al final, això ho deia Michel Foucault, no? El poder no obliga directament, però sí que modela el que considerem acceptable o atractiu, no? I en un moment determinat, sempre hem de pensar que la decisió és legítima si és lliure, i el que hem d'arribar a pensar fins a quin punt és lliure, certament no la tenim més o menys condicionada per aquesta pressió de dir, escolta, si no vaig tatuat no m'acceptaran, o al contrari, és a dir, no em tatuo perquè d'alguna manera vull tenir més identitat. Això jo crec que és una cosa que cadascú ha de decidir, però que també ha de valorar aquesta pressió externa. Dit d'una altra manera, la moda no anul·la la llibertat, però sí que la pot modelar, i això ho sabem tots molt subtilment.
1: Totalment. Josep Maria Argimon, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquests minuts de conversa pausada, que sempre s'agraeix, i sobretot per les reflexions que ens ha deixat.
0: Gràcies a vostès.
1: Descobrim què destaca Carles Bancs d'aquesta conversa amb Josep Maria Argimon. Carles, què n'ha subratllat?
2: Doncs em voldria destacar que la priorització dintre del món de la salut, doncs, clarament depèn de les condicions clíniques i no de si aquella persona doncs s'ha cuidat més o s'ha cuidat menys.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça.
1: Cada mes a la revista Valors obrim un espai de reflexió a partir d'una dada. De fet, això és una secció on Núria Redó, Toni Redon i Josep Maria Vilarrúbia posen en context una dada concreta que també posem sobre la taula en la versió radiofònica. Valors a l'Alça. Ho fem de la mà d'una de les persones que coordinen aquest espai, la doctora en biomedicina Núria Redó. Com estàs, Núria?
4: Bé, molt bé. Com esteu vosaltres?
1: Molt bé, contentes de poder parlar amb tu un dia més i de posar sobre la taula, com dèiem, una nova dada. De què ens parla avui?
4: Mira, avui parlem del fenomen una mica de l'Espanya vaciada, del Teruel existe, o la Catalunya buidada, que també, que també existeix, i com el per què, bueno, per què passa, no hi arribem a tant, perquè és un tema molt complex, però com malgrat les enquestes diuen que la meitat dels catalans estan d'acord en invertir en el món rural i que la despoblació del món rural és un problema i que cal fer-hi front, i el sector primari, etcètera, etcètera, etcètera, tot això no està passant, no està arribant, i l'actualitat ens ho demostra. I com tots, malgrat tot, tendim sempre a gentrificar-nos en les urbes, en les ciutats, a Catalunya, a l'Estat espanyol i a moltíssims països, parlem del Regne Unit, parlem dels Països Baixos, com podem fer front o com podem revertir, malgrat que tots, a nivell d'opinió política, tots estem d'acord en revertir això, en què és un problema, i en donar suport en aquells partits polítics que mirin més el món rural i el cuidin més. Després això no es demostra en les eleccions, no passa en les polítiques públiques, o no passa prou en les polítiques públiques, no sóc jo ningú per jutjar-ho, i ens qüestionem, no donem cap resposta perquè òbviament no la tenim, ens qüestionem què podríem fer per canviar-ho.
1: És una bona pregunta, no? Perquè és curiós que, tot i que no tingui un efecte directe sobre aquestes persones, moltes creguin convenient invertir en el món rural, però que, en canvi, no estiguem fent res. Que suposo que potser vam començar a ser més conscients durant la pandèmia, hauríem de buscar si és realment així o no, però no deixa de ser curiós aquesta contradicció, novament, que ens planteges.
4: Sí, exacte, probablement és molt difícil abordar temes tan complexos des de la nostra petita tribuna d'una pàgina, però sí que caldria qüestionar-nos de fet quin tipus de país volem ser, si volem ser un país molt radial, molt concentrat, on totes, perquè ja no és només estil de vida, això que comentaves tu, que arran de la pandèmia doncs tots ens vam pensar quin tipus d'estil de vida volem, però també on posem els poders polítics, on posem les infraestructures, on posem les institucions, i quin model de país volem, si volem ser França o Itàlia, o volem ser de moment més com Espanya.
1: Moltes reflexions, com sempre, que sorgeixen d'una sola dada, sembla mentida, com una dada, una xifra, ens pot donar per tant. Núria Redó, moltíssimes gràcies i ens trobem ben aviat.
4: A vosaltres.

0: Aquest mes se celebren 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Va ser la primera vegada que milers de dones van sortir de la clandestinitat i es van reunir públicament per discutir sobre els seus drets en plena època franquista. I per parlar-ne, ja que es tracta d'una gran història en valors, avui ens acompanya la Maria Coll, ja ho sabeu, periodista i historiadora. Maria, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
0: Molt contenta jo de poder-te saludar un mes més i de repassar aquesta història en valors que de fet ens porta als dies 27, 28, 29 i 30 de maig del 1976 al Paranimf de la Universitat de Barcelona. Allà van tenir lloc aquestes Jornades Catalanes de la Dona. Quina era la seva intenció?
1: Doncs mira, primer cal tenir present el context quan van tenir lloc aquestes jornades, perquè només feia mig any que Franco havia mort i, per tant, malgrat la incertesa, el franquisme havia quedat enrere, però no tot tampoc estava normalitzat. No eren pocs mesos després de la mort i era un moment així com d'impàs. Estem en una època d'opressió per molta gent i també per les dones i es volen fer unes jornades que s'emmarquen en el que s'ha anomenat la segona onada feminista. És a dir, la primera havia estat a finals del segle XIX, quan moltes dones havien demanat el sufragi femení, el dret a vot, i aquest 1976 estem en aquesta segona onada feminista que es parla i volen organitzar un fòrum de debat on a partir de les reivindicacions i les demandes de les dones després d'anys de dictadura doncs puguin una mica aflorar. I proposen doncs, un debat en profunditat sobre temes que afecten directament a les dones i com és aquestes coses es poden portar a l'àmbit de la política, perquè estem parlant d'un moment que els partits polítics encara eren clandestins i moltes vegades no tenien presents totes les reivindicacions feministes.
0: Clar, per tot aquest context que expliques, una de les grans preguntes és qui les va organitzar aquestes jornades?
1: Qui les va organitzar i també per què es van poder fer, no? En un moment que encara era, de com dèiem, d'incertesa. L'ONU havia proclamat el 1975 l'Any Internacional de la Dona i el Departament de la Dona de l'Associació d'Amics de la UNESCO va llançar el projecte de celebrar aquestes jornades. Tenien la cobertura de la Comissió Catalana d'Organitzacions No Governamentals de l'Associació d'Amics de la UNESCO i això les va protegir una mica i va fer doncs, que no fossin unes jornades cancel·lades o clausurades pel règim. S'hi van presentar dones d'un ampli ventall de tendències feministes, formaven part d'aquesta organització, també doncs, associacions polítiques, i de fet durant l'any anterior, el 1975, moltes dones doncs, de pensaments diversos es van reunir diverses vegades en petites comissions per poder preparar aquestes jornades. Eren trobades una mica encara clandestines, entre cometes, es feien en parròquies, en casals de barri o en associacions professionals per evitar doncs, que aquestes jornades fossin clausurades.
0: I quins temes s'hi van tractar?
1: S'hi van tractar moltíssims temes, des del treball, la dona en els barris, la família, l'educació, els mitjans de comunicació, la participació política. Van ser unes jornades molt transversals en aquest sentit i es van discutir de moltes coses, no? També l'autonomia del moviment feminista i, doncs, i, com dèiem abans, com articular tot això dintre aquests primers partits polítics legalitzats que començaven a aparèixer.
0: Van tenir èxit les jornades?
1: Doncs mira, només cal mirar les fotos de Pilar Aymerich, que va estar durant totes les jornades i que són fotos públiques, per veure que realment hi havia molta gent. Primer tenien la intenció de fer-ho en un local de Barcelona on hi havia una cinquantena de persones, però veient que ja hi havia doncs, molt interès i que durant les jornades prèvies d'organització hi havien participat tanta gent, van decidir demanar ajuda al rector de la Universitat de Barcelona perquè els hi deixés el Paranimf. El Paranimf de la Universitat de Barcelona es calcula que acaben unes 500 persones i totes les fotos es veu completament ple. Però a més com que les jornades van durar 4 dies, es calcula que unes 4.000 dones van passar per les jornades. A més eren dones, com deia abans, molt diverses, tant des de l'àmbit dels partits polítics, hi havia dones doncs, des de Democràcia Cristiana fins a representants de l'esquerra revolucionària més radical, també molta varietat de professions. Hi havia mestres, advocades, metgesses, infermeres. Bé, la llista podria ser molt llarga. I també hi havia molta diversitat a nivell social, per dir-ho així. No? Podíem trobar des de joves obreres fins a mestresses de casa o dones que podríem associar més amb una alta burgesia.
0: Deixem animar des d'aquí a les persones que ens escoltin a buscar aquestes imatges de Pilar Aymerich que ens comentaves perquè parlen per si soles. Com van acabar, Maria, les jornades? A quines conclusions es va arribar?
1: Doncs mira, si et sembla, llegim els punts de les conclusions finals perquè alguns ens podrien semblar que són molt antics, però també alhora molt actuals perquè no s'han arribat a fer realitat, no? És una llista una mica llarga, però jo crec que val la pena algunes fer algunes reflexions. El primer era molt clar, el dret a un lloc de treball sense discriminacions, la socialització del treball domèstic a través de serveis col·lectius, llavors encara el treball domèstic era molt femení, l'ensenyament obligatori públic, laic i gratuït i no discriminatori, l'abolició del servei social. Això ens pot quedar una mica estrany avui en dia, però recordem que durant tot el franquisme els homes havien de fer la mili, i bé, evidentment després, però i les dones havien de fer serveis socials, no?, a canvi de no haver fet la mili. Per tant, l'abolició dels serveis socials, l'amnistia general, durant molts anys moltes dones havien sigut preses pel fet d'haver fet coses relacionades amb el món femení i per tant demanaven l'amnistia general, l'abolició de totes les lleis discriminatòries contra la dona, la revisió de la cèl·lula familiar. Això també pot quedar una mica fora de context, però és interessant perquè, segons, com que no hi havia llei del divorci, totes les dones depenien del marit o d'un membre de la família masculí. I, per tant, doncs, volien igualtat de drets en aquest sentit i que, per exemple, els fills que eren considerats il·legítims durant el franquisme doncs, també fossin integrats a la família. La supressió de delictes d'adulteri i amistançament durant el franquisme. Si feies el salt, el marit et podia acusar i, per tant, podies anar a presó. Dret lliure a la disposició del propi cos. L'avortament també era un delicte en pena de presó durant el franquisme. I, doncs, hi ha altres temes, no?, com la supressió de la llei de perillositat i rehabilitació social, doncs, que perseguia conductes com l'homosexualitat o la prostitució. Podrien ser moltes més, però algunes estan relacionades amb aquella època i altres, doncs, que avui en dia encara les podríem estar reivindicant.
0: Clar, i de fet, Maria, el que deies tu abans és algunes d'aquestes conclusions van tardar anys a aconseguir-se, però és que d'altres no hi hem arribat encara, a hores d'ara.
1: No, és que les jornades van ser importants, una, perquè per primera vegada les dones van tenir un espai conjunt per parlar obertament dels seus problemes, que això no havia passat mai durant el franquisme, per tant, aquest és el primer tema important aquí a destacar. I doncs l'altre és perquè va sortir a la llum pública tot el moviment feminista de Catalunya, doncs, que havia estat durant èpoques, moltes èpoques, doncs, i dècades perseguit. A més, els assistents van qualificar aquella experiència com a transformadora, no?, aquella llibertat de poder parlar de qualsevol tema sense ser mal vist. I doncs la reflexió final que hem de fer, doncs, tant de temps després, és precisament, no?, que aquí hi ha algunes coses que ens semblen que ja hem aconseguit d'aquelles jornades i encara avui en dia estan a debat.
0: Avui hem parlat de les Jornades Catalanes de la Dona que es van celebrar al Paraninfa de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976. Potser no han canviat tantes coses, com tu deies, malauradament. Maria Coll, moltíssimes gràcies per aquesta història amb valors.
1: Gràcies a vosaltres.
0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portal Blau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
0: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
2: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no?, arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no?, el pensament, la reflexió, i doncs portem ja doncs les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves on ens agrada doncs parlar i pensar i tractar doncs diferents temes.
0: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
2: Doncs perquè en el temps en el que estem, no, doncs jo creiem que és el moment, no?, idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no?, i poder debatre i poder doncs també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no? I intentem doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs, perquè, com també deies, no? El festival és un festival que des de la percepció dels que el fem doncs, volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
0: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no? De molts canvis, de moltes
2: sí.
0: transformacions socials i la cultura no en queda aïllada.
2: No, no, per nosaltres... Ostres, perdona. Per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria el festival, doncs, nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat i, per tant, els que organitzem, ens dediquem a això, intentem, no, doncs, que en la mesura del possible posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem, doncs, des de fa, com bé deia, doncs, 4 anys, poder, no, tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder doncs, saber coses que ens preocupen com a societat.
0: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
2: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius, que han sigut que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no? L'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro i la moderarà l'Ignasi Rifé. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no? I com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà, ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
0: Tots els detalls sobre aquestes mirades blaves els trobareu a portablau.cat. Un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per
2: doncs,
0: cert, no? Em sembla.
2: Sí, exacte. És la 19a edició. Arribem a la 19a edició del festival. Un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i, per tant, sempre dintre del nostre festival doncs, els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera, amb altres artistes doncs, ja consolidats o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Díbori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana i altres artistes. No? I després, en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts, doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gadera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem si vols dels espais, i de l'importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judit Nederman amb la Geosinfonia i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
0: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
2: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o l'Alfolí de la Sal. No? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs, per tant, com per l'Escala i Empúries.
0: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no?, tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i cabdals els valors per al Port del Blau?
2: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè, com sabeu, aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys, ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ell havia creat, no? I per tant, no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final, quan els portes intrínsec, doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no? en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs és una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres i, per tant, a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
0: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
0: Un plaer. Fins aviat.
2: Igualment, fins una altra.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
3: Gemma Lienas és una de les autores més destacades de la literatura catalana. En la seva obra tracta el feminisme, la construcció de la identitat, les relacions afectives i els conflictes socials i generacionals. A La vida privada de Carmina Massot, el tema central és l'envelliment de la protagonista. Aquest és un llibre sobre la llibertat i la dignitat humana. La protagonista és una dona de 87 anys que acaba de rebre la pitjor notícia de la seva vida. Té un càncer terminal i li queden pocs mesos de vida. Però no és un relat sobre la mort, sinó sobre una vida plena. Què fa la Carmina Massot en rebre aquesta notícia? Decideix enregistrar en un caset les seves vivències per a les seves nebodes. Gràcies a això, descobrim que la tia soltera és una dona amb una vida rica i fins i tot perillosa. Els explica la història del seu primer i gran amor que la va empènyer a creuar Espanya, embarcar-se en la recuperació d'un valiosíssim quadre expoliat durant la Segona Guerra Mundial i a relacionar-se amb el nazi León de Greel. La novel·la es mou en dos plans, el passat i el present. La Carmina fa sovint comparacions entre la seva joventut i l'actualitat. Veiem la seva vessant feminista quan afirma que ella no es vol casar per no ser propietat de cap home. Amb aquesta idea i les situacions que recorda, el llibre esdevé un cant a les dones que amb el seu comportament lliure van començar a obrir portes a les noves generacions. Ella vol viure sola fins al final i té les seves picabaralles amb les nebodes per aconseguir-ho. «Soc vella, però no idiota», diu tot rebutjant els comportaments discriminatoris envers la gent gran. No vol anar a una residència, on deixes de ser una anciana per convertir-te en una vella infantilitzada, reflexiona. A la nostra protagonista li apassiona el cinema i la lectura. Quina sort tenir llibres! M'han salvat de moments dolents. Llegir és anar-me'n a un altre món i oblidar-me del meu. Com les bones novel·les, té diversos girs sorprenents. És un relat ben construït que no decau en cap moment. Barreja vida, mort, amor, nostàlgia, gelosia, desig i curiositat, amb una certa dosi d'humor. Com podeu veure, La vida privada de la Carmina Massot no és una novel·la trista, està plena de vida, una vida molt ben viscuda.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iBooks i Spotify. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies i que vagi molt bé.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ruta 66, música d'arrel americana.
3: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
2: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
3: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes un dia més a la Intersecció. Vinga, va, que estem de juernes i a més, de juernes estiguenc, pràcticament. Ja ho avançaven que pujarien les temperatures i avui s'ha notat, i demà també, Sobretot, protegiu-vos del sol. Ja toca, segons si podem, evitar les hores centrals del dia per moure'ns pel carrer, sinó per l'ombra. I tothom ara a casa, o a la platja, o al cotxe, al gimnàs, on sigui, treballant, escoltant la Intersecció. Això no hi pot faltar. Fins que marxem de vacances, tothom aquí a la nostra cita diària a Ràdio Montornès. El 90.2 de l'FM, recordeu, a través de la ràdio analògica o bé a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com totes les tardes, m'acompanya el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
4: Bona tarda, Mireia.
3: Avui has arribat suant, a la
4: avui
3: ràdio.
4: Avui he arribat suant, correcte. Així és una mica corrents i, a més, amb aquesta pujada temperatura, sí. Doncs clar, és que encara estem en aquell impàs que quan surts fa fresqueta. Pel dematí també. Al migdia, calor. Jo vaig boig.
3: Sí, normal, normal. Tu i tothom. Però, bueno, ara jo crec que ha vingut ja la calor per quedar-se, Em
4: bueno,
3: dóna la sensació.
4: Veurem.
3: A veure, de què avançar, com avançar.
4: Sí, vull dir, ja hem recordat aquesta setmana i aquests dies enrere diverses vegades l'ha dit aquesta en castellà, no?
3: Què? Hasta el 40 de mayo, no?
4: No te quites el sayo.
3: Bueno, jo no sé, jo de moment el podem treure i deixar allà penjadet per si de cas, és més que no treure, més que guardar-lo, potser.
4: Però que estigui a mà, no massa lluny.
3: A mà, per si de cas, sempre, sempre. És veritat que jo, quan faig el canvi d'armari, que hi hem parlat més d'un cop, sempre em deixo alguna coseta que brilli, igual que a l'hivern sempre deixo alguna coseta de màniga curta i tal, per si un cas, doncs també el revés. Hi ha coses que sempre estan a l'armari per si un cas.
4: Ben fet, és una emergència que no s'ha d'oblidar.
3: Mai se sap, clar, per si un cas. I si us agrada viatjar, doncs també a vegades, no?, viatjar segons a quins llocs canvia una mica la temperatura, una mica o molt, depèn afortunats o afortunades que sigueu, però una jaqueteta o alguna cosa així sempre va molt bé. O si sofre d'olics com el Sergi i jo, una jaqueteta, sempre hem de tenir una jaqueta a mà. Per si acas. Jo, a l'estiu, allò de fer el sopar fins les tantes, i a les 12 de la nit una jaqueteta així per sobre.
4: Mai sobra.
3: Ah, que sí. Doncs bueno, a més d'estar coordinats, ja estem preparadíssims per passar una nova tarda amb vosaltres. Així que anem a repassar el sumari d'avui. I també ha passat una miqueta de calor aquest matí. Han estat les gairebé 400 persones que han estat a la plaça de Pau Picasso, que formen, bueno, que són persones usuàries dels tallers adreçats a la gent gran, que fan gimnàstica, balls, vaig en línies, sevillanes, sardanes. Han estat mostrant tot allò que han après durant el curs d'avui amb molta energia. I el nostre company, José Luis Cano, ha pogut estar. La ràdio ha estat present en aquest acte. I avui podreu escoltar alguns dels usuaris i usuàries d'aquests tallers. Que, escolta, són molt actius, Jo els veig cada matí al gimnàs, al pavelló municipal, ballant i donant-ho tot. I no fallen mai, Els encanta.
4: Constància. I el José Luis animat o què?
3: Doncs no, em sembla que balla no gaire. Però sí. A més, el que fa molta d'aquesta gent, que jo ja m'hi he quedat amb el detall, és que fan gimnàstica, per exemple, i després se'n van a esmorzar.
4: Home,
3: fent el seu entrepanet.
4: Clar, ja posats a fer el pa,
3: que és una motivació
4: sencer,
3: extra, clar. No? Doncs això serà la notícia que parlarem avui. Però també un convidat a la Intersecció aquesta tarda, la Teresa López. La Teresa és membre del Club Karate Montornès. I l'hem convidat perquè hem vist que fa poquets dies ha estat fent el curs per treure's el títol de jueza, de jutgessa, de jutge, de cata i de comité. És un pas per ser àrbitre d'aquestes modalitats de karate i és la primera en fer-ho del Club Karate Montornès a només 24 anys. I, a més, és una de les poques dones que s'anima a fer el pas, així que avui l'hem convidat aquí a la intersecció per saber que, com és aquest curs, si és difícil, si no, com està vivint aquesta aventura i si en un futur doncs, també pensa encara ser àrbitre per la resta del món, perquè això és, li serveix per a Espanya, doncs a veure si encara vol ampliar més les fronteres. També passarà per avui, per aquesta tarda, la intersecció l'Ivan Aznar, el nostre coach especialista en benestar emocional, per parlar de la pau interior, per estar tranquils i tranquil·les amb un mateix.
4: Sí, és un concepte molt utilitzat avui dia, no?
3: Sí.
4: De la pau interior,
3: sí,
4: no?
3: Sí, és que últimament estem com molt... Jo veig molt de postureo, perquè sí. Veig que tothom medita, que tothom practica el mindfulness, que tothom no sé què, i a l'hora de la veritat... Tothom va estressat.
4: Sí, i que molta gent no diu la típica frase de que no vull que m'espatllin el meu pau interior.
3: Ah,
4: no?
3: Sí, com... la meva energia, no?
4: Exacte,
3: tal.
4: No? Tot, sí. Tot molt fent, tot,
3: sí,
4: no?
3: Sí, sí, sí. Doncs sona més fàcil, o sembla més fàcil del que en realitat arriba a ser, però si ho aconseguim, pinta molt bé. I clar, doncs precisament per això estem aquí, per saber com podem arribar a obtenir aquesta pau interior que tothom anhela i que no tothom aconsegueix. Doncs si seguiu totes les passes de l'Ivan, segur que ho aconseguirem. De seguida, en uns minuts, aprendrem com fer-ho. I avui, Sergi, tu sempre em portes efemèrides musicals. Mm-hmm. Doncs avui te la portaré jo.
4: Ah, molt bé. Quina sorpresa.
3: Has vist?
4: I has de tenir por o no?
3: No. Jo crec que aquesta t'agradarà. Bueno, o no.
4: O no.
3: Perquè et porto una que ha creat bastant de controvèrsia al llarg del temps. I això que ja té uns quants anys, Té 40 i pico d'anys.
4: Bueno, doncs de la meva època, llavors.
3: De quan eres petit,
4: Exacte.
3: Tampoc.
4: Bueno, molt petit, sí.
3: No, quan el Sergi sortia de festa, no encara.
4: No, encara no.
3: Doncs, si tenim temps al final, repassarem aquesta efemèride, també tindrem altres novetats musicals i curiositats fins a les 6 en punt de la tarda. A més de tot això, ara que passen 11 minuts a les 5, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que el Departament de Joventut ha anunciat una nova edició del curs de monitors i monitores de lleure. L'activitat s'adreça a nois i noies d'entre 18 i 30 anys i es farà del 29 de juny al 31 de juliol al Centre Juvenil Espúnic. La formació anirà a càrrec de l'Escola del Sol. L'horari del curs serà de tarda, de 3 a 7 i de dilluns a divendres. Per formalitzar la inscripció cal adreçar-se presencialment al Centre Juvenil Espúnic. Les places són limitades i per ordre d'arribada, així que no hi haurà sorteig. Un cop omplert, es generarà una llista d'espera. El preu del curs és de 135 euros. La formació s'inclou dins de la programació Estiu Jove, que també conté un curs de premonitoratge per nois i noies nascudes entre el 2009 i el 2011. En aquest cas és gratuït i cal reservar plaça al web joventut.montornès.cat. Avui finalitza el període de preinscripcions per al curs vinent a l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les persones que ja siguin alumnes es poden preinscriure a través del portal Guido, mentre que la resta s'han d'adreçar al web de l'escola. El director del centre, en Jordi Soler, ha recordat que hi ha oferta per tots els nivells, i tant per a infants com per a persones adultes.
5: Mai és tard per aprendre, i això sempre ho dic a qualsevol persona que ve a l'escola, i de fet tenim programes també per diversos nivells, és a dir, a vegades hem trobat persones que de joves havien tocat un instrument i ara que ja han tingut fills i que ja són més grans, així, doncs s'hi volen tornar a sumar, no? Per tant, fem una mica de refresh, no? De refrescar una mica les quatre idees i tornar-hi a arrencar. O al revés, d'algú que vol començar de zero, tenim, per exemple, el grup de llenguatge musical, que comencen absolutament de zero, i tenim gent, això, 40, 50, 60 anys, que han començat de zero, i alguns ja amb cert nivell, que n'estan assolint, sí, sí.
3: Amb les sol·licituds rebudes, l'escola configurarà els grups d'alumnes i publicarà la relació de persones admeses i llistes d'espera. Posteriorment, cap a finals de juny i principis de juliol, començarà el termini de matrícula per confirmar la plaça assignada. Dissabte és el darrer dia per visitar la mostra als republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina. L'exposició, impulsada pel Memorial Democràtic i la Generalitat de Catalunya, gira al voltant de la figura de l'escriptor manresà Joaquim Amat Piniella, supervivent del camp de Mauthausen i l'autor del llibre K.L. Reitz. A través de plafons se centra la deportació de milers de persones republicanes després de la Guerra Civil. Xavi Menéndez, director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, ha declarat que aquest tema ha estat tabú durant molts anys.
6: Mai ningú havia escrit, mai havia ningú explicat el que havia passat als camps. I per tant va ser un home que va ser capaç de poder explicar el que havia patit als camps. Penseu que molts dels deportats que van sobreviure s'ho van callar. Van tornar a casa i a vegades els seus nets se n'han enterat perquè els hem trucat per dir posem un stop al Steiner del teu avi. Però el meu avi, però que va morir en un camp de concentració nazi. Què? No, molts no ho saben, això. El silenci, la por, va prevaldre. Però, en canvi, Amat Piniella va escriure aquest llibre i va estar difonent la seva experiència en els camps. I aquesta exposició explica aquesta experiència.
3: El públic pot visitar l'exposició Els republicans als camps de concentració nazis a Can Saurina fins dissabte. Avui i demà, de 6 a 9 de la tarda i dissabte, de 10 a 2 del matí. I amb l'última cosa, amb l'equació de cada est, que demà Xerestade Bardagí proposa una nova sessió de contes per adults a la Biblioteca Rosalie Peroni. La trobada tractarà la història de Berta Cáceres, líder indígena, hondurenya i defensora dels drets humans, assassinada el 2016 per la seva lluita contra els projectes extractivistes i en defensa del poble inca. Escoltem el bibliotecari Jorge Martínez.
7: Una líder indígena i defensora dels drets humans que va estar assassinada el 2016 per la seva lluita contra els projectes que anaven en contra de la zona del seu poble, de la seva aldea, i que estaven traient tots els minerals i recursos que tenien per sobreviure. Va ser una, com dic, una activista que va posar les coses difícils i va acabar morint. I, bueno, des de les biblioteques, dins del programa Llegint Gèneres, un món més just per a les dones, fem aquesta activitat de lectura de contes, diem per adults, però en realitat és per tots els públics, perquè és una història molt interessant que creiem que la gent estaria molt bé que s'apropés per conèixer-la.
3: L'activitat s'emmarca en el projecte Biblioteca sense fronteres i començarà a les 7 de la tarda. Podeu reservar plaça al web entrades.montornès.cat. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Aquest matí, les prop de 400 persones usuàries dels tallers per la gent gran que es fan al poble s'han trobat a la plaça de Pau Picasso per fer una exhibició. Els homes i dones han mostrat què han après durant el curs als tallers de gimnàstica, de ball de línia, de sardanes i de sevillanes, que enguany a més ha inclòs una part de castanyoles. D'aquesta oferta, el taller més demandat és el de gimnàstica, que compta amb 300 persones inscrites. La Montse Marín és qui dirigeix aquesta activitat, que es fa cada matí al pavelló municipal. Ella ha destacat les ganes amb què les persones afronten les classes i com això les ajuda tant físicament com mentalment.
8: Ells no volen deixar de fer coses i estan encantats en venir a la gimnàsia, a totes les activitats. I què passa? Doncs que s'adapten als seus temps i, vamos, segueixen igual de feliços que sempre. La gimnàsia al final és el de menys, que facin un pas bé, un pas malament, uns braços, és igual. L'important és que vinguin, s'ho passin bé, es desconnectin de tots aquests problemes que hi ha, perquè avui en dia la gent gran té molts problemes, i bueno, doncs és una manera, no, de fer-los feliços amb tres quarts d'hora, una hora. El cap i el cor és el més important. Llavors, mentre ells tinguin ganes i tinguin un al·licient que s'aixequin cada dia per anar a la gimnàsia, per anar a les sevillanes, saps? Això per ells, doncs, ja és motivador. Llavors, el més important és el cap i el cor.
3: Anem a escoltar dues de les usuàries d'aquest taller, la Jacinta i l'Amanda. Totes dues han parlat molt bé de la seva monitora i de les classes.
9: Los secretos que hace la Monse va de maravilla. Yo me he jubilado y voy encantada, ¿eh? Tengo 71 años, pero voy contenta porque de verdad, ¿eh?, te levanta la moral. Si no caes en una depresión, cuando estás acostumbrada a trabajar y luego tienes que encerrarte en casa, pues dices, eso te da vida. Me voy a la memoria también, que hacen clase de memoria, y voy bien, muy bien. ¿Para qué? Montse se pasa, es muy bonito, tiene mucha paciencia con la gente mayor, de todas, porque hay todas las edades, ¿vale? Porque hay gente que ya tiene hasta 90 años y tiene mucha paciencia para dar sus clases. Es una profesora muy buena, ¿eh?
10: De verdad que sí, ¿eh? Yo llevo ya con ella 20 años, llevo 20 años.
3: La Jacinta i l'Amanda han valorat positivament les polítiques municipals adreçades a la gent gran.
10: Muy bien, muy bien.
9: Muy bonito todo.
10: Exactamente, sí, sí, sí.
9: Y me alegro que cada año lo hagan, porque yo ahora me he jubilado y trabajo toda mi vida en Barcelona y yo digo, ¿qué hago este pueblo con tanto yayo? Pero me he acoplado, son encantadores todos, ¿para qué? Y muy bonito lo que están haciendo, más que todo el ayuntamiento que se mueva por la gente mayor, lo veo muy bien lo que están haciendo, ¿eh?
10: Se mueven mucho también, ¿eh? Y nos llevan por ahí a dar una caminata, ¿sabes?
3: La regidora de Gent Gran, Natàlia Segura, ha estat present aquest matí a la cloenda dels tallers de la Gent Gran. Ella ha explicat que any rere any han d'augmentar el número de places dels tallers.
11: Durant els darrers anys hem anat augmentant les places, ara estem al voltant de 800 places que hem ofertat i és veritat que ara és el moment de tancament d'aquest curs i de fer valoracions de cara al curs que ve, el que oferirem. Els que tenen més èxit són els tallers que impliquen ball i moviment, com la gimnàstica o els balls de línia, i llavors una mica de cara al proper curs ho enfocarem en aquesta mirada. I per nosaltres la veritat és que és un plaer, avui la plaça plena i amb aquesta energia el que ens fa és que ens animi a continuar treballant per la gent gran de Montornès.
3: Pel que fa a les preinscripcions per al proper curs, Segura ha avançat que s'obriran a principis de juny. En cas que hi hagi més sol·licituds que places, es farà un sorteig al juliol i serà al setembre quan s'haurà de confirmar la inscripció. Ja que parlem de música, doncs així continuem a la intersecció. Com sempre, comencem amb una col·laboració que ens ha cridat l'atenció i a més a mi parlant del nou disc de Julieta Venegas, que acaba de treure Norteña, un disc nou des del divendres, i la cançó que us portem és la que, amb la que ha llançat i ha anunciat aquest nou àlbum. És una col·laboració amb Bronco i es titula Volver a

0: I seguim fins a les 6 de la tarda aquí en directe a la intersecció. Anem una mica més de música perquè qui ha tret també un nou disc fa super poquet divendres ha estat Drake, que per aquí no sona gaire a la intersecció, però jo suposo que hi ha altres programes. A Poesia Urbana tampoc sona Drake.
1: Sí, sí que sona. El que passa és que com hi ha una mena de beef entre Drake i Kendrick Lamar, som més de Kendrick Lamar a Poesia Urbana.
0: Sou de team Kendrick Lamar.
1: Exacte.
0: A mi tampoc és que m'agradin gaire cap dels dos, però sí que hi ha molta gent que sí que és superfan d'aquest tipus
1: sí,
0: de música.
1: Sí, sí, home, és molt popular.
0: I així que portem la notícia d'aquell nou disc de Drake titulat Iceman, que té 18 cançons, ojo, que el disc tampoc és curtet, ja el teniu disponible. Avui nosaltres ens hem quedat amb la cançó Don't.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I avui que portem músiques així que tothom reconeix, aquesta cançó també és escoltar quatre ritmes i ja sabem, ja ens ve l'estribillo i tot a la ment, la tornada d'aquesta cançó. I és que avui, aquí a la intersecció de l'efemèride musical, la porto jo, amb el permís del Sergi.
2: Sí, sí, a més que avui musicalment has anat fent uns toms força interessants,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, hem d'anar
2: d'un... Michael Jackson, a Drake, ara...
1: Ara Queen.
2: Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, toca parlar de Queen avui perquè el grup britànic fa el 82, i ja fa uns quants anyets, va treure el disc Hot Space, que és considerat per la crítica el seu pitjor disc. I clar, he vist això i he dit, per què? Perquè és el pitjor disc que ha tret Queen. Doncs es veu que tot i que tenim aquest gran tema que estem escoltant, no?, dins del tracklist, dins de la llista de cançons de Hot Space, doncs hi ha d'altres que no van acabar d'agradar tant, i sobretot és per el so, aquell estil en el que va tirar Queen, van experimentar, es van allunyar com del rock que portaven fins al moment i es van tirar més cap al fa, el dance i el pop electrònic.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempe, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar als anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Àsia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hit Goes On.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, música d'arrel americana.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

0: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
1: Ruta 66.
0: Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison. Al capdavant de la banda de glam metal, Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Tall Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: s'ha de fer per tenir ous? Primer, que no sempre sigui ella la que els va comprar. I després et pots fer una truita o dir-li al teu col·lega que allò és masclista. Amb dos ous. Durant molts anys ens han fet creure que només hi ha una manera de tenir-ne. Per això ho hem de canviar. Per ous.
1: Per una masculinitat més lliure, més feminista. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia, oients de Som Terra. Com ja us he anat contant al llarg del curs, hi ha una part molt important de la formació del nostre alumnat que no es fa al mateix centre. Aquesta part es fa a l'empresa. I aquest és un mòdul obligatori pels nostres alumnes, és una assignatura obligatòria. I des de ja fa un temps es fa en format dual. Això vol dir que per tenir la seva certificació final han d'haver passat unes hores fent pràctiques reals en una empresa real. L'estada a l'empresa pot tenir dues modalitats. Dual general, que són unes 500 hores, o dual intensiva, que són 1.000 hores. En tots dos casos, l'alumne té un tutor a l'escola i un tutor a l'empresa. I normalment l'empresa se selecciona tenint en compte el currículum del cicle formatiu, és a dir, es contacten empreses que tenen relació amb el nostre sector, però a més sempre es té en compte els interessos de l'alumnat i la seva futura ocupació. Ara ja, al mes de maig, en aquesta època de l'any, ja tenim gairebé preparada tota la documentació i les empreses també estan preparades on el nostre alumnat anirà a fer les pràctiques. Les empreses són variades, van des de granges fins a finques fruiteres o empreses que conreen cereals, comercialitzadores de productes fitosanitaris o fertilitzants, empreses de serveis a tercers o, per exemple, viveristes. Totes aquelles empreses que poden oferir una pràctica interessant per a completar la formació. Cas especial és el dels alumnes que fan les pràctiques a l'estranger. Aquests alumnes són escollits i han de complir uns requisits especials per poder accedir-hi. Enguany, uns quants alumnes van a Finlàndia, concretament a treballar en una granja de vaques de llet. Els primers dies, però, van acompanyats per un professor del centre i així aprofita per visitar centres d'interès a Helsinki, mercats de pagesos o institucions relacionades amb l'agricultura. Després es traslladen a l'escola agrària que està a Ivinka i que és el nostre partner. La mateixa escola els allotja en una casa rural que està ubicada en un resort pròxim a l'escola, on hi poden anar famílies el cap de setmana a visitar una granja d'estruços que hi ha molt a prop. I la mateixa escola finesa deixa bicicletes als nostres alumnes per traslladar-se a la granja de vaques on faran les pràctiques durant el mes que passaran a Finlàndia. Comença, doncs, el compte enrere, perquè ja els queda molt poc per marxar tots cap a les seves destinacions i les seves estades, que desitgem els siguin molt profitoses perquè aquestes experiències es recorden tota la vida. Fins a la pròxima!
0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
3: Avui conversa slow de nou al Som Terra amb el Néstor Serra Domènech. El coneixeu, és el coordinador territorial de la Plana de Lleida d'Unió de Pagesos i amb ell ens actualitzem de les notícies al camp. Néstor, benvingut de nou.
4: Bon dia.
3: Com anem?
4: Anem fent.
3: Anem fent?
4: Sí, sí.
3: Oi, oi, oi, no veig gaire optimisme.
4: No ho sé.
3: Què passa?
4: Bueno, bé, tot bé. Tot bé dins del que cap, aquesta setmana pedregat. Ha plogut, el cereal va bé, però, bueno, el que va bé per una cosa va malament per l'altra. Les pedregades anaven barrejades amb aigua, però sort de les finques que tenen antixarxes.
3: Antixarxa, si no, ho ha salvat,
4: sí,
3: oi?
4: Sí, perquè va haver rolles que va caure molt i ho va fer. Lo que diem que el canvi climàtic està aquí, o les inclemències meteorològiques cada vegada són més greus, més puntuals, no? més espaiades, Enguany ha començat la primera pedregada, però ha sigut el dia 12 de maig. L'any passat va ser el dia 9 d'abril.
3: Sí, va ser abans, vale. Fins i tot, no?
4: Lo d'enguany no és estrany, no? Recordo...
3: Home, que no és estrany dels últims anys.
4: No és estrany dels últims anys, però
3: bueno... Quan nosaltres érem petits, Néstor, sí que era estrany que pedregués al maig, a la primavera, a l'agost.
4: A l'agost, clar, les pedregades són a l'agost. Bueno, el que diem, no? Les ajudes a les inclemències climàtiques o al canvi climàtic, que estan tan demanades, tan sol·licitades, a veure si surten d'una vegada... o si surten, si es donen, i no, és el que hi ha.
3: Parlem d'aquests sistemes, o sigui, han hagut les primeres pedregades, els que han tingut aquest sistema de xarxes antipedra han pogut salvar,
4: sí.
3: Doncs, de moment, la collita, perquè ara és un moment en què ja està el fruit bastant format,
4: sí, sí.
3: I una pedregada seria catastròfic, no?
4: Sí, sí, no, és que ara cau, no es nota... Per amb això, que els danys no es poden avaluar perquè no es nota, no? No es nota, perquè pot ser, però quan serà gran, aquest dany pot cicatritzar bé o pot deixar una merma, que, bueno, pot deixar una taca que allò serà una merma a l'hora de collir, serà segones o serà terceres.
3: Aquí hi ha molts temes. De fet, primer, anem a per les xarxes. No. Per què és important tenir-les? Si hi ha algun altre sistema antipedres, jo el desconec.

0: diguem-lo REN, no? L'entreabre i abre, doncs ja hi ha unes canals, bueno, unes canals que no estan lligades i allí per allí cau la pedra quan hi ha molt volum de pedra. Així funciona. Vull dir, no té cap més secret. Vull dir, això està bé. Això es va pensar a Itàlia fa 30 anys o així, quan vaig anar a visitar algunes finques a Itàlia. Hosti, què són aquestes? I al davall d'aquestes xarxes hi havia kiwis. Els kiwis necessiten una ombra, diu, i ells van detectar, els pagesos italians van detectar, hòstia, mira, a part, quan pedreguer, aquí no fam... I ho van anar implementant als altres cultius fructícoles. Funciona, sí. Lo que passa és que és molt car. El muntatge, 25.000 euros hectàrea, és molt car, ¿vale? Però també és car lo seguro i tampoc l'agroseguro, ¿vale? I tampoc no t'assegura el 100% de la collita i això. Quan fas una finca que l'has de fer nova i tot això, ja ho has de fer, ja has de comptar amb les xarxes antipedra.
1: Per això diem, no, que sovint ja sou empresaris agraris.
0: Sí, sí,
1: el
0: sí.
1: El pagès és un empresari agrari que ha de pensar bé. Hi ha ajudes per posar xarxes antipedra?
0: Hi ha ajudes, s'han demanat ajudes. Ara no em facis dir com està lo de les ajudes, però el més calent està en l'aigüera. Jo no sé si estan ja convocades o no, si va al com se'n diu, hòstia, no,
1: al què? Als fons europeus?
0: No, fons europeus. Al pla d'explotació, ¿vale? Al pla global d'explotació, tot això entre. Clar, però aquí has de ser, aquí hi ha unes limitacions que nosaltres també com a organització agrària ho demanem, no? De que no s'hi pot acollir tothom amb aquest... Vull dir, un gran
1: tenidor, per exemple...
0: Sí, vull dir, que si pagesos professionals.
1: Pagesos professionals.
0: Vale? Escolta, fins aquí parlem.
1: A veure si ens dona temps, perquè vull preguntar-te això dels Emirats Àrabs, que tu deus estar al cas, i tot bueno, el que han arribat a comprar a la zona de Fondarella, això és cert?
0: Això fa molt temps que es va parlar. A mi aquesta notícia, quan m'arriba, des de Tenerife.
1: Per una companya posem-la amb antecedents, explica-la, sisplau.
0: Aquesta notícia m'arriba el cap de setmana passat. Diu, mira, que hi ha això, que hi ha els d'Emiratos Àrabs, que dic, bueno, això fa molt temps que estan aquí.
1: Que han comprat moltíssim terreny.
0: Fa molt temps que han...
1: O fals.
0: Fa molt temps que els Emirats allà tenen... el seu juguet, són els camells i els cavalls, sí, diguem-ne així, no? El seu entreteniment, i aquestes bestes s'han d'alimentar. I com s'alimenten? Doncs s'alimenten amb ou fals, no? Ou fals deshidratat, aquí el deshidraten i això. Fa molt temps, torno a repetir, fa molts anys, amb aquestes empreses van agafar i van comprar deshidratadores. Què va passar? Va pujar molt el volum. Ara... La notícia és que això va passar i ara és que han comprat terra.
1: Però no? Les deshidratadores d'Ufals les van comprar també aquí?
0: Les deshidratadores, sí.
1: Catalunya,
0: van,
1: a Lleida.
0: Sí, a Lleida van apostar, van invertir, no van invertir, van comprar accions o com ni vulguis dir,
1: sí.
0: A les deshidratadores. I què van fer? Pues bueno, per naps o per cols, això va...
1: Va funcionar.
0: No, va funcionar, va funcionar un temps, però va caure. Lo que hi ha, que fa molt temps que els Emirats Àrabs tenen l'ull ficat a les Terres de Lleida i ja han invertit, l'únic que hi van invertir, quan veuen que no hi guanyen, foten el camp.
1: I què passa amb les terres?
0: Això de les terres, el que no sé si és el que hi has de ser o el que no hi ha de ser.
1: Ah, per tant,
0: ¿vale?
1: Això ¿vale? Ho deixem així entre cometes, entre que tampoc
0: no
1: volem...
0: Jo no sé el que hi ha de ser, jo no ho sé.
1: De fet, l'altre dia llegia Néstor que la IA, no? Suposadament traurà alguns llocs de treball, però els que no trauran i els llocs de treball que pujaran seran els que estiguin vinculats amb la creació d'aliments.
0: Sí, però amb això... Que
1: això la IA de moment no farà.
0: Que no ho farà, és el que et dia. Que cada vegada més no es tenen en compte els pagesos. No es tenen en compte perquè són clau amb l'alimentació.
1: Però
0: són
1: llavors clau. També hi ha el perill aquest de veure el negoci i que les grans multinacionals hi posin la grapa, que ja també està passant.
0: Però això ja està passant avui dia. Què passarà? Que nos tindran en compte nosaltres, el petit pagès, petit, mitjà pagès, que és el que hi ha aquí a Catalunya, vale, que fem les coses bé, o pues, què faran? Pues lo que, pues, bueno, pues, com, hi haurà gent

0: comprar la terra, inversió, però aquesta gent és el mateix. Quan veuran que no, nosaltres podem aguantar perquè nos estimem la terra, però aquesta gent que si té pèrdues agafaran i allí ho deixaran.
1: I tant.
0: Vale? L'altre dia passejava pel Baix Cinca, hi ha finques que estan abandonades. I no són finques d'una hectàrea, eh? Són finques grans i grans esplanades i estan abandonades.
1: Hi posaran plaques solars.
0: No ho sé, què hi faran? Jo et dic que estan abandonades, que es veuen l'arbre mort. L'arbre mort, és a dir, l'arbre abandonat. Mm-hmm. I són finques grans que algú hi va invertir allí. Jo no sé si era d'un pagès o d'un inversor, però un pagès ha d'anar molt malament la cosa perquè s'ho deixi perdre allò.
1: Escolta, també hi ha en fase d'investigació, però que també l'IRTA, per exemple, ja ha estat treballant amb sistemes antipedra que, a més, són plaques solars. És a dir, que poden obrir i tancar, que poden fer ombra i no, però que, a més, poden fer energia. Com ho veus, això? Pot ser una eina de futur?
0: A veure, hi ha plaques solars que són, no són opaques, per entendre's, que deixen passar el sol, perquè clar, però la fruita necessita sol. Clar. Algunes necessiten ombra, però totes necessiten poc o molt de sol. Tot en aquesta vida està bé. No? Nosaltres, com a Unió de Pagesos, repetim, tot el que se perdi, nosaltres no estem en contra de les energies renovables, però el que estem en contra és que es faci servir sol fèrtil per posar energia renovable. Si això que estudia l'IRTA se pot... podem fer energia renovables i al damunt podem protegir els camps, ole.
1: Fantàstic.
0: El que no veiem, allò que diuen, bueno, és que posarem plaques i després al davall podran anar a pasturar les ovelles. Quants ramats queden a cada poble?
1: Aquesta és una altra.
0: Vale? Quants ramats queden a cada poble? Això
1: no,
0: aquí no hi entrem. Aquí
1: no hi entrem per què?
0: No, aquí no hi entrem. No hi entrem perquè no n'hi ha de ramats.
1: Perquè no n'hi ha.
0: Clar, això és vendre milongues. Vale? Així posem plaques solars i després a davall podrem posar ramaderia extensiva. A on és la ramaderia extensiva? De Lleida, a on són? On és? Aquí tota la ramaderia la tenim en granges. Vale? Sí que quants ramats? Queda 4 ramats en tota la... En tota la diguem, província de Lleida, se podrien comptar els ramats o els pobles que queden.
1: Que tenen ovelles.
0: Que queden ovelles. Primer pot ser, incentivem aquesta ramaderia, que és bona pel paisatge, perquè pels incendis i tot això va de...
1: Encara trobem alguns camins que ens queden parats, perquè passa el ramat de cabres encara, d'ovelles.
0: Sí, però quants...
1: molt pocs pobles, ja, de Segrià, Noguera...
0: Sí, Noguera, sí, sí, vull dir, jo... Sí. Pastors, te'ls podria comptar, no?
1: Sí, els podríem comptar.
0: El Gerri, a Castelldans, no sé si a Castelldans, sí, a Castelldans, amunt a la... Ara em sortirà el poble, pobre, ara...
1: No passa res, sí, que n'hi ha pocs.
0: Podríem comptar-los... Clar, primer incentivem aquesta ramaderia, després diguem, bueno, pues ara pues fem la gent que vulgui, pues així podrien anar a pasturar allà. Clar.
1: I què podem fer nosaltres com a consumidors? És que, clar, nosaltres no podem saber si el que comprem és d'una gran extensió, si no ho és, si és una multinacional, si és un pagès petit, si és un pagès mitjà.
0: Primer, si volen comprar de proximitat, és anar amb aquell pastor, preguntar-li on ven la carn.
1: Ah, això també.
0: I normalment tots aquests pastors
1: tenen
0: venda directa, perquè és el plus que tenen.
1: Va? I la fruita?
0: La fruita... I aquí ja costa més, però hi ha molta gent, ara en aquests moments, aquí al Picat hi ha un noi que està venent.
1: I la carn?
0: La carn, quina carn?
1: Tu ets ramader.
0: Sí, ramader, lo mateix. Per exemple, la carn de corder, tu ho he explicat, no? Vas al pastor i li dius, hi ha molts que fan venda directa. Lo boví, hi ha cases aquí, hi ha cases que venen venda directa.
1: I boníssima.
0: No vull dir noms, però tenim, però tothom ho sap, no? Aviram, costa
1: més.
0: Més difícil.
1: Tu fas aviram.
0: Sí, jo faig aviram, clar, venem a grans escorxadors, clar. No és el mateix tindre un escorxador, portar un vedell a un escorxador municipal que ja no en queden,
1: que
0: ja no en queden, perquè no
1: canviat
0: sé...
1: Canviat el món,
0: Ja, que ja no en queden, clar, com portes un pollastre. No. Si ja no es veuen, si abans la típica polleria que se'n die, no sé com se diu.
1: Ja no en queden, pollastreries, sí.
0: Pollastreries, o com n'hi die, hi havia els pollastres, mireu, si us en recordeu, estaven penjats allí, ja no se'n veuen. Vull dir, tot és proximitat, és mirar l'etiqueta, mirar d'allà on ve i mirar allò el que t'agrada i ja està. Vull dir,
1: l'etiqueta,
0: s'ha de llegir etiqueta. I en la fruita, el mateix. Vull dir, en la fruita, el mateix. Tot menjar que ens posem a la boca, tot ha d'anar etiquetat. Si va etiquetat, sabem l'origen. I si veiem alguna cosa que algunes, com se'n diu, marques de supermercat se les donen de super
1: proximitat
0: i després estan venent poma de fora que no és de Lleida.
1: Per tant, etiquetes.
0: I si hi ha alguna cosa que no es quadre, nosaltres estem oberts, nosaltres hem parlat amb gent. Nosaltres quan marques d'aquí Lleida, marques de supermercats, quan hi ha alguna cosa, agafem, no ho fem públic, però parlem directament. Quan algú no arribi, parlem directament. Estem en contacte amb tota aquesta gent. I ells mateixos agafen i ho rectifiquen, al moment ho rectifiquen. Que ho ha posat, clar, hi ha moltes coses. Creiem que no està fet amb maldat, però és que podríem parlar de l'oli, podríem parlar de
1: però
0: molt...
1: Però haurem de fer un altre dia, ja. Néstor, perquè se'ns acaba el temps. Que dependent verificar, això de...
0: Sí, les etiquetes. Sí, volem... i no és comprar de proximitat, sinó proximitat, què entenem per proximitat, no? En proximitat, doncs, posem Catalunya, posem Espanya, posem Europa, vull dir, clar. Què anem de dir de proximitat?
1: No?
0: Jo entenc, proximitat és tot el que tenim més a prop i perquè no és la manera de produir, sinó perquè podem produir al cantó de casa i ja està.
1: Néstor, gràcies per ser-hi. Néstor Serra Domènech, t'esperem molt aviat. Una abraçada gran.
0: A vosaltres, merci per tot.
2: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda.
3: Bon dia, Pili.
1: Avui parlem dels precedents del haiku.
3: Sí.
1: Què vol dir això? Quan ens remuntem?
3: Ui, segles atrás, endarrere, no? El primer que es va conèixer de la poesia japonesa està recopilat en una obra que es titula Les mil fulles, que és una compilació de poesia japonesa, la més antiga que es coneix, i inclou produccions literàries des de principis del segle XVI fins a mitjans del segle XVII. I bona part dels autors són anònims. I durant aquesta època la influència cultural xinesa és indiscutible i es fa visible en els motius i en l'elegant estil d'escriptura pròpia d'aquest país. O sigui que els principis de la poesia japonesa és poesia xinesa.
1: Vaja.
3: Jo he triat solament tres composicions, perquè si no, clar, n'hi ha tanta cosa que al final... Hi ha un que es diu Katauta, que són tres versos, un de cinc síl·labes, un altre de set i un altre de set. No té cap característica gaire especial. Després té el Sedoka, que és un de cinc, un de set i un de set, i una altra estrofa de cinc, de set i de set, dues estrofes. Part dels versos estan en forma del diàleg i després hi ha Kireji, que és aquell tall, no?, que sempre havia al tercer vers. Aquesta és la particularitat que tenen, que és com un diàleg, el Sedoka. Després hi ha el Tanka, que aquell ja és molt important.
1: Mm.
3: El Tanka és important, sí. Està composat de cinc versos. Els primers són 5, 7, 5, igual que un haiku, i després s'afegeixen dos versos més de 7 síl·labes cadascú. Aquest servia per transmetre missatges secrets entre amants al principi.
1: Sí,
3: sí. I després, clar, aquests tres primers versos de 5, 7, 5, després van ser els que van derivar en el haku. Bueno, aquests es diuen haku, ja de per si, la primera part del tanka es diu haku, i després ja és quan va derivar al haiku. Van deixar de dir-li Tanca per ficar un nom bé, perquè això seria xinès, i van ficar Waka per reivindicar-se com a japonesos, perquè, clar, volien una mica independitzar-se, no?, d'aquesta influència tan forta que tenien dels xinesos. Hi va haver molt de temps que es deien Waka, no? Però resulta que el poeta, el Siki, que l'hem conegut aquí perquè hem llegit diversos haikus seus, torna a reivindicar el nom de Tanca, que era el que havia estat sempre, i donar-li una mica de modernitat al Waka aquest, que no els acabava de convèncer. Hem parlat de que el Tanca, els primers tres versos del Tanca formaven un hoku, que un hoku té rima, no té kigo, no té kireji, i més tard evolucionarà en el haiku amb les característiques que nosaltres ja coneixem, de mètrica, de kireji, de kigo, del haimi, que era l'aroma del haiku, i bueno, i totes aquestes coses que m'he explicat durant tots aquests dies que m'he estat fent aquest programa, no?
1: I avui ens llegiràs algun tanka?
3: I avui llegirem un tanka d'una poetessa que es diu Inoue Shujo, bueno, Teshujo, bueno, se pronunciarà com se pronunciarà, ja em perdonareu, del segle XVII, no? I, bueno, ja ho veureu, té cinc versos i el que hem comentat. I diu així: conviértete en mago, ganso, y a tu vuelta visítala. Encuentra el lugar destinado para su alma que vuela por el cielo.
1: Oh, i aquí hi ha el missatge subliminal, no?, dels amants.
3: Claro, sí, les poeteses xineses són molt fortes, molt. La Chiyonia, a vegades que també hem llegit algun, també és molt profunda. Molt profunda, no és tan simple com,
1: sí, que té
3: com se descriu la simplicitat del haiku que estem parlant sempre. Sí, és molt potent, molt potent. I després també porto dos del Carles Riba.
1: Ai,
3: un es diu Eugènia i diu així: diré llimones, pomes rosades, roses, sal i petxines, i es pensaran que passes entre els jardins i l'ona.
1: Que bonic! I també, aquí també hi ha molts missatges,
3: clar. És que aquí ja, la simplicitat, ja t'he dit, aquesta ja és molt subliminal.
1: Ah, que bo!
3: I el següent diu: una altra fulla desisteix de la branca. Cada vegada el jardinet ens sembla més gran i que ens oblida. Jo no sé si serà haiku, si serà tanka, però que te fa un efecte, no?, d'impressió i d'emoció tremendo, eh?
1: Tothom se pot emocionar amb un haiku, o no?
3: Jo crec que ja depèn de cadascú, no ho sé, però jo crec que sí.
1: Jo crec que sí, també.
3: Jo crec que sí.
1: Gràcies, t'esperem la setmana que ve.
3: Moltes gràcies, Pili, que vagi bé.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Me'n record dels dies que coïen mal de sa son a Mengual. Jut de vora ser en contaves històries de sa guerra civil. I jo m'afanyava sentint-te xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

jo per sa porta veia l'aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de

cantàvem els cargolets que sortien contents. I tot perquè ells no sabien lo que els esperava, fins que veien soll en el foc a punt de cuinar-los. Pobres que no.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, què tal, com esteu? Avui ja és dijous, que semblava que no, però al final arriba, arriba i arriba amb força, amb ganes, amb la sensació de que tot va cap endavant i res va cap endarrere. O sí, no ho sé. Vosaltres feu la reflexió. Bé, avui és dijous, encetem el matí, com sempre, amb la intenció de passar aquí una bona estona, gaudir del temps, bon temps, calor, molta caloreta ja, Sí, sí, sí, ara sí que ja no podem dir que frío, no, ara ja fa caloreta. És veritat que a la nit i a primeres hores del matí s'està bé, fa frescor, però d'aquí dos dies la frescor passarà a l'olvit i estarem una mica agobiats, però són els cicles de la vida, no? Los ciclos de la vida. Doncs res, aquí estem el Miquel Zafra, a la part tècnica, com cada dia, i aquesta qui us parla, la Núria Catxán. I anem passet a passet, però doncs amb la intenció d'arribar a tot arreu. Ni que sigui, ho intentem, perquè ja sabeu, tenim un cap de setmana molt mogut a Montornès, tenim remensada a tope, tenim entre bambalines, teatre a tope i també doncs, moltes ganes de sortir al carrer, de comprar la coca remensa, de gaudir de tot allò que ens ofereix doncs, una data significativa com aquesta. Miquel, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria. Què tal? Bon dia.
1: I si et sembla, Miquel, anem a repassar
2: Vinga,
1: una mica, no?
2: Vinga, anem a fer un repàs de les Vinga. Activitats per avui.
1: Sí. Avui, des de les 9 i mitja, ja són les 10 i 13, doncs els i les usuàries dels tallers de gimnàstica, dansa, de la gent gran, estan allà fent una exhibició, allà avui dia a la plaça Pau Picasso, fent una exhibició de les seves... dels seus tallers de tot allò que fan durant el curs. Què fa la gent gran a Montornès? Doncs mireu, fan gimnàstica, això és indispensable, però també hi ha balls en línia, que sembla fàcil però no ho és, i ho dic de bona tinta, costa molt comptar les passes i aprendre's coreografies. Doncs també fan ball en línia. Y sevillanas, porque tenemos mucha gente andaluza y a quien no le gusta una sevillana, una cosa alegre, un movimiento giratorio de manos, de cadera y de pierna, pues a lo Lola Flores, sevillanas. Pero cuidado, todo esto lo podemos ver hoy desde las 9:30 hasta las 11:30 en la plaza Pau Picasso. Si sortiu a comprar, si aneu a prendre un café, voltegeu pel poble, aneu cap a la Picasso, mireu quina alegria té la nostra gent gran, sisplau, aneu a aplaudir, a felicitar la nostra gent gran, que tenim una gent gran molt activa i que els hi agrada molt tota mena d'activitats, aquestes i d'altres. Ahir ho vam parlar. Ja s'ha presentat a l'Estiu Jove, com que no sé si ahir ens veu escoltar o no, ràpidament us explico que tenim un Estiu Jove a tope. L'Ajuntament, amb l'ajut econòmic de la Diputació de Barcelona, ha organitzat una programació completa de tallers i sortides estiuenques, sense cost per al jovent. Al mes de juliol, el Centre Juvenil Espúnic acollirà un casal per joves amb diversitat funcional severa. Enguany, l'equipament també estarà obert les tardes del mes d'agost. L'oferta d'activitats és més extensa que altres edicions, amb un total de 24 propostes diferents. Aquesta ampliació de l'oferta és possible gràcies a una subvenció de 70.000 euros que la Diputació de Barcelona ha otorgat a l'Ajuntament de Montornès en el marc del projecte Per un estiu adolescent. Amb aquests diners que ha donat la Diputació, s'ha pogut completar sortides per al Cosmos Joves a parcs aquàtics. Això els hi agrada molt a la canalla. Activitats noves, un taller de primers auxilis i divendres de cinema a la fresca. Una gincana nocturna, la projecció del Mundial de Futbol Masculí. Vull dir, totes aquestes coses es faran amb aquests calerons que han arribat de la Diputació de Barcelona. I gràcies a aquest ajut, les activitats seran de franc per als joves. Hauran d'emplenar un formulari que està disponible al web del Departament de Joventut i el termini de preinscripció ha començat ahir dimecres i finalitzarà el 2 de juny. El 3 de juny es realitzarà el sorteig, del qual sortirà un número de tall per a l'adjudicació de les places. Doncs clar, hi haurà joves que es quedaran fora perquè no hi ha places per tothom. Però ja sabeu, tot allò que sigui obert i gratuït, doncs suposo que podreu accedir. Informeu-vos, aneu a l'Sputnik, pregunteu, omplir formularis, aquestes qüestions, perquè ja que es fan tantes coses per al jovent, doncs val la pena.

0: Doncs ja estan muntant escenaris. Ahir justament estàvem muntant escenaris. El jovent també ho sap. Mireu, escolteu. Doncs les xarxes socials estan aquests dies a tope.
1: Sabeu la remansada?
2: Sí, és la història que va passar al nostre poble fa molt i molt de temps.
1: Ai, és veritat, és aquest dissabte 23.
2: A les 6.
1: Us esperem!
3: A la remansada!
0: Doncs sí, aquest cap de setmana tenim la remansada dissabte i com dèiem, ja estan muntant escenaris des d'ahir. Ahir vaig veure doncs que el Jesús, l'Alejandro i una colla de gent ja estan, doncs, clar, és que és dissabte, s'han de muntar, ha d'estar tot ja preparat. Aquesta setmana van començar amb la logística i ja estan als llocs on comença la remansada fent la seva. Doncs és la història del nostre poble, la història que tornarà aquest dissabte als nostres carrers. I és que la remansada és el gran musical de l'associació. Es representa de manera anual. El test, ja sabeu, el va fer el Xavier Bertram i les partitures són del Xavier Bauer. L'obra escenifica la batalla de les guerres dels remenses que es va lliurar un 4 de gener de 1485. La veritat és que el Berguer de Barcelona, per Anton de Roca Crespa, va ser derrotat per la revolta popular que va estar encapçalada per el veí de Montornès Bartomeu Sala, líder dels pagesos que es va alçar, i aquella victòria va ser l'inici de l'alliberament dels camperols del domini feudal. A dia d'avui, no creieu, la cosa ha canviat poc. Seguim sota el domini feudal i cada vegada més. Però ells, els nostres pagesos, es van alçar i aquesta és la representació que tots, tot el Vallès Oriental i a nivell nacional i autonòmic, podeu venir a veure dissabte a les 6 de la tarda a la plaça dels Remenses, aquí a Montornès. I recordeu que dilluns és el darrer dia per presentar la sol·licitud per rebre ajuts a les activitats extraescolars per al curs vinent. Les subvencions s'adrecen a infants empadronats a Montornès que estiguin escolaritzats des de I3 a 6C de primària i per activitats organitzades per les AFAS del municipi. Els ajuts doncs arriba mitjançant l'Ajuntament, que destinarà un total de 23.000 euros. A l'hora d'otorgar els ajuts, això sí, l'Ajuntament tindrà en compte diversos factors, principalment la renda econòmica, la unitat familiar en relació amb el nombre de membres que la componen. En la funció de la puntuació obtinguda, les famílies podran rebre un ajut que cobrirà entre el 50 i el 90% del preu de la inscripció. Els casos excepcionals, degudament valorats, la subvenció podria arribar a cobrir-ne el 100%. Ja veieu, són ajuts per les famílies que no poden permetre's que els seus fills facin activitats extraescolars a l'escola.
4: Mai és tard per aprendre, i això sempre ho dic a qualsevol persona que ve a l'escola, i de fet tenim programes també per diversos nivells, és a dir, a vegades hem trobat persones que de joves havien tocat un instrument i ara que ja han tingut fills i que ja són més grans, així, doncs s'hi volen tornar a sumar, no? Per tant, fem una mica de refresh, no? De refrescar una mica les quatre idees i tornar-hi a arrencar. O al revés, d'algú que vol començar de zero, tenim, per exemple, un grup de llenguatge musical que comença absolutament de zero, i tenim gent, això, 40, 50, 60 anys que han començat de zero, i alguns ja amb cert nivell que n'estan assolint. Sí, sí.
0: Doncs dels ajuts de les extraescolars, escoltar el director del centre, Jordi Soler, que ens recorda que hi ha oferta per tots els nivells, tant per infants com per persones adultes. Estem parlant de l'Escola de Música, Dansa i Aula de Teatre. Avui finalitza el període de preinscripcions per al curs vinent.

A l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre. Les persones que són alumnes poden preinscriure's a través del portal Guido i la resta, els nous, han de fer-ho mitjançant el portal, en aquesta ocasió, la pàgina de l'Escola de Música i Dansa i Aula de Teatre. Les sol·licituds rebudes de l'escola configuraran els grups d'alumnes i es publicarà la relació de persones admeses a les llistes d'espera. Posteriorment, amb dades encara per concretar a finals de juny i principis de juliol, començarà el termini per fer la matrícula. Això és la preinscripció, acaba demà i acaba avui. Si esteu esperant al darrer moment per fer la preinscripció, doncs feu-ho ja avui, perquè avui s'acaba. És l'Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre.

Bé, us haig de dir que és el Dia Internacional del Té. Cada 21 de maig, avui és 21 de maig, se celebra el Dia Internacional del Té amb l'objectiu d'afavorir la producció i el consum de té al món i augmentar la consciència sobre la importància d'aquesta planta per acabar amb la gana i la pobresa al món. Doncs mira, si amb el té fem això, tirem cap endavant. A l'origen del té, doncs, va ser el 2009 a l'Assemblea General de Nacions Unides que va decidir el 2019 fer oficial aquest dia, el Dia Internacional del Té. El té es coneix des de fa milers i milers d'anys i ja ve de països molt llunyans com la Índia, Sri Lanka, Kènia, Turquia, Japó. Hi ha països on hi ha una gran tradició que celebren aquest dia. També la Xina, que no ens deixem a grans productors i grans consumidors de té. I a més de ser el Dia Internacional del Té, avui és el Dia Marítim Europeu. Doncs també una data a celebrar cada dia. Se celebra aquest Dia Marítim Europeu per donar visibilitat al mar i difondre la seva importància i impacte entre els ciutadans europeus. També us haig de dir que és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, el Dia Mundial de la Protecció de la Lactància Materna i la Setmana Internacional de l'Educació Artística. Avui, dijous 21 de maig, és Santa Virgínia, Idoberga, Isberga i Gisela. Felicitats a totes les persones que avui celebrin el dia del seu sant. I tant és així que nosaltres també pensem en les persones que celebren l'aniversari. Sempre n'hi ha qui doncs, està d'aniversari i per tothom que avui celebri el dia de l'aniversari, doncs, felicitar-lo per molts anys, que tingueu un dia meravellós. I si coneixeu alguna persona, doncs potser avui és un bon dia per felicitar a totes les persones que estiguin d'aniversari. Comencem! Dame, dame, dame, dame. Això és el que diuen el Saba i això és el que et demano jo. Dame, escolta, escolta'm cada dia i nosaltres hi serem aquí, molt a prop teu. Bon dia, Montornès, bon dia, comarca.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Nosaltres anem a repassar una mica el contingut i fixeu-vos que avui és dijous i hem convidat el Marc Olàs. Ell és tècnic de cooperació a l'Ajuntament de Montornès i avui parlem de que torna una campanya d'acollida que havia estat pionera als anys 80 i que ara torna un altre cop al nostre municipi i a la nostra comarca i es diu Vacances Sant Pau. Parlarem amb el Marc Colàs i descobrirem tots els detalls. Bé, la Raquel Marco és dinamitzadora de la Unió de Botiguers, la coneixeu bé, i ens ha parlat d'una nova campanya que porta per títol Fes un truc. Aquesta campanya arriba a Montornès de la mà de la Unió de Botiguers i del Departament de Comerç de la Generalitat. Per què? Doncs està adreçada a joves menors de 12 anys o majors, infants i jovent, que en algun moment concret del dia necessitin fer una trucada i no portin mòbil o no tinguin mòbil. Llavors, els botiguers del municipi els oferiran els seus telèfons. És una iniciativa molt interessant de la que avui ens explica tots els detalls la Raquel Marco. I també parlarem d'un nou sorteig que la Unió de Botiguers ha posat en marxa que per comprar amb la targeta Moneder entreu al concurs de paraigües. Paraigües xulíssims que ha fet la Unió de Botiguers perquè no us mulleu a la primavera. És dijous, i què passa els dijous? Doncs que parlem de cinema. Cinema i va lligat sempre a un nom, José Luis Cano. És el nostre col·laborador més cinèfilo que tenim a la ràdio i amb ell doncs, passem una bona estona gaudint de les estrenes de la setmana. Avui un munt d'estrenes, tenim The Mandalorian, El passajero nocturno, La bèstia i Cowgirl. De tot això ens parla el José Luis, que és un expert. No us ho perdeu, que passem una bona estona xerrant tots tres de cinema. Aquestes són algunes de les propostes per avui dijous. I des dels 91.2 de la FM anem amb la informació de servei. Connectem ara mateix amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui dijous pugen les temperatures i serà un dia càlid. Màximes de 29 graus a Manresa i a Vic, 28 a Igualada, 27 graus a Sabadell, 25 a Barcelona i 24 graus a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar, bufa vent fluix de component sud. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures, especialment a zones de l'interior. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies i fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Moreno. La trobareu a l'Avinguda 11 de setembre, número 38, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència teniu el 112 o el telèfon d'emergències de la nostra policia local 93572-1110.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Radio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Comercial Solar.
5: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
4: Comercial Solar.
5: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
4: Comercial Solar.
5: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
4: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074, Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat,
6: app Ràdio Montornès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Radio Montornès.
1: Doncs ja sabeu que el Departament Municipal de Cooperació Internacional, amb el suport de l'associació Caldes Solidària, ha començat la difusió d'una nova edició, una nova edició del programa des de la delegació de Sarauí a Catalunya, que compta amb l'ajuda d'entitats i organismes compromesos amb aquesta causa. Justament fa uns dies es va fer una trobada, però avui hem quedat amb el tècnic de cooperació internacional, Marc Colàs, per parlar del programa Vacances en Pau. Va començar l'any 95 i després va tenir una aturada i ara torna. Ens hem trobat doncs, amb aquesta informació i per això hem volgut parlar amb ell. Marc Colàs, bon dia, benvingut.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Doncs encantat. Fa uns dies vau fer una trobada a l'Ajuntament a les 7 de la tarda per parlar de cooperació i, entre d'altres projectes, aquest, Vacances en Pau, no?
2: Sí, Vacances en Pau, que després, tal com has dit abans de la presentació, doncs, després de molts anys, va quedar un stand-by, no es va arribar a fer, doncs es torna a recuperar, i a més coincidint de que fa 30 anys que Montornès està agermanat amb la Daira d'Angala, allà als campaments saharauis de Tindouf. I pensant que era un bon moment per poder, doncs això, recuperar el programa i presentar-lo al Consell de Cooperació, parlar-ne una mica de tot el funcionament i amb el suport d'una associació que no és pas de Montornès, però en tot cas treballa doncs, a la comarca des de fa molts anys, que és Caldes Solidària.
1: Mm-hmm. Marc, la intenció, el projecte consisteix en portar nens i nenes provinents dels campaments de refugiats, els portem aquí i les famílies els acullen i passen una temporada de vacances amb ells, no?
2: Sí, sí, sí. Tal com expliques, és això, de cara a l'estiu, que és quan fa més calor arreu, evidentment, d'Europa i més concretament en aquest sentit de la zona africana, del Sàhara, on estan aquest poble, arribant a, doncs, això, a assolir 50-55 graus de temperatura.
1: Uau.
2: Que són és moltíssimes, vull dir, si aquí hi ha 35-40 ja estem que no podem, imagineu-vos en 10-15 graus més, no? Llavors és una oportunitat de que puguin sortir del seu territori, venir cap aquí i estar-se doncs, 2 mesos, tot juliol, tot l'agost, per tornar cap a finals d'agost o principis del mes de setembre de nou a casa seva, allà a la zona del Sàhara i concretament als campaments de Tindouf.
1: L'any passat vau començar fent una prèvia, recordant una mica com era això, i aquest any ens llancem de cap cap a l'acolliment. Com veus el projecte? Hi ha famílies interessades?
2: De fet, és el que... Sí, l'any passat vam sondejar les famílies, sobretot les que participaven dels casals de vacances, tant el de lleure com l'esportiu, fent una primera presentació, dient que de cara al següent any, vull dir que en aquest sentit, de cara a aquest 2026, tindria lloc aquesta proposta, i animant a les famílies, doncs això, a que poguessin ser famílies d'acollida. Entenem que no és fàcil, perquè és una decisió seriosa, perquè estem parlant d'infants entre els 8 i 12 anys aproximadament, i que has d'estar amb ells durant les 24 hores del dia, entre cometes, no? I durant 2 mesos, vull dir que estem parlant d'un repte important, no? La majoria d'ells, d'aquests nois i noies, entenen el castellà, perquè hem de recordar que el Sàhara occidental doncs, era colònia espanyola en el seu moment, de la mateixa manera que ho va ser la Guinea Equatorial i les províncies actuals de Ceuta i Melilla, que ho són a la zona del continent africà, i que arrel de la Marxa Verda i en aquest sentit de la marxa i de la fugida de l'exèrcit espanyol, doncs van deixar el seu destí a aquestes persones ara ja fa, doncs això, més de 50 anys, no?
1: Doncs ja sabeu, i les famílies que vulguin acollir ho poden fer? De quina manera? Quins requisits s'han de tenir per ser família acollidora?
2: De requisits, en principi, cap ni un, no? Vull dir, cap ni un en el bon sentit de la paraula. Vull dir, que tinguis, que siguis sensible, no?, en aquest sentit, i solidari envers una població com la Saharaui, que ho està passant malament, que fa molts anys que demana aquest referèndum d'autodeterminació i que mai arriba, i que a través del Front Polisari, de la delegació del Front Polisari aquí a Catalunya, doncs, i arreu de l'estat espanyol, doncs, intenten, doncs, això, de que puguin venir infants de la zona del Sàhara cap aquí per passar aquest estiu, no?, d'unes condicions i amb oportunitats que allà no poden gaudir, no? Llavors, les famílies interessades l'únic que han de fer és això, trucar-nos, trucar al Departament de Cooperació Internacional o bé a l'entitat de Caldes Solidària, i allà els informarem en detall de tot plegat, no? En el sentit de que han de fer, no han de pagar res, vull dir, no és allò de...
1: No s'ha de pagar res.
2: No t'has de matricular de res, entre cometes. En canvi, el que es fa des de Montornès i des del mateix ajuntament és oferir diferents qüestions vinculades, doncs, això, a el que he comentat abans, dels casals de vacances. Tindrien, en tot cas, nosaltres sempre demanem que puguin participar i fer xarxa i vida aquí al municipi, per la qual cosa, que ara hi ha entre 8 i 12 anys, podrien participar perfectament dels casals, a triar entre el de lleure o bé l'esportiu, i només haurien de pagar, doncs, un 10%, perquè el 90% restant estaria bonificat pel mateix ajuntament, no? En aquest sentit, que això ja està recollit a l'ordenança del preu dels casals. Llavors, això, que tinguin interès i que sàpiguen que estem parlant de 60 dies. Vull dir que si en aquest sentit, durant el mes de juliol, poden participar dels casals, genial, perquè es realitzaran amb infants de la seva edat i coneixeran, doncs, en tot cas, doncs, la cultura del nostre municipi, i podran jugar i podran fer revisions mèdiques, que allà, doncs, evidentment, el Sàhara és molt més difícil, i podran mantenir una dieta saludable, en el sentit que aquí tenim tota mena de productes, aliments que allà difícilment arriben, no? I, doncs, això, vull dir, que tinguin aquesta voluntat d'acollida i poder, nosaltres, evidentment, els assessorarem, els acompanyarem, sobretot l'associació Caldes Solidària, perquè farà també una trobades amb els infants. Infants que arriben aquí a Catalunya fan trobades, per descomptat, perquè, no, en 2 mesos sense conèixer ningú de la seva terra, clar, doncs sempre es fa més difícil, però els infants que arribin, que en aquest cas estem parlant de 200 o 300 infants que podrien arribar a tot Catalunya, doncs llavors això, al llarg d'aquests 2 mesos s'aniran trobant cada X temps i per fer una mica d'intercanvi del que fan i deixen de fer.
1: Parlem de 200 nens, necessitem 200 famílies arreu de tota Catalunya. A Montornès, quantes poden sortir, més o menys?
2: Mira,
1: no sé si teniu un pronòstic.
2: Aviam, nosaltres ens agradaria, doncs, que 200 famílies s'acollissin, no? Però cosa que és
1: molt
2: tot
1: difícil,
2: impossible.
1: No?
2: Hem de recordar una mica i fer números de la història recent, no? En aquest sentit, no? Des de que va començar el programa cap allà als anys 90, tal com has dit, fins ara, doncs, fins al 2012-2013, que és quan es va mantenir actiu, al voltant d'una dotzena, entre 10 i 12 infants arribaven a Montornès. En un moment donat també s'hi van sumar els infants ucraïnesos, arrel de la tragèdia de Txernòbil, per la qual cosa van obligar, en aquest sentit, que també molts municipis de Catalunya, doncs, poguessin acollir infants saharauis. Però ja et dic, entre la dotzena aproximadament, la decena entre 2 i 12 famílies eren les acollidores aquí al Montornès.
1: I una mica per aquesta línia anirà? No ho sabem.
2: Nosaltres, de moment, hem reservat places, els casals,
1: sí,
2: i també, que és una de les coses que també s'han de comentar, perquè l'Ajuntament de Montornès, a banda de la bonificació i de tirar endavant la campanya, el que farem també serà pagar segurament els bitllets d'avió, d'acord? dels o fer-nos càrrec de determinades despeses que l'Associació Caldes Solidària i el front, la delegació del govern del Sàhara ens aquí a Catalunya ens faci saber que podrien ser per pagar part de les despeses d'avió o part de les despeses que puguin haver-hi, doncs, en aquest sentit, que tinguin necessitat a nivell logístic, per aproximadament 3 o 4 infants. I això ja veurem una mica el què. Per la qual cosa, almenys arribar a aquest mínim de 3 o 4 famílies. Aquesta seria la intenció, que arribem a més. Perfecte, però d'entrada seria, doncs, això, entre 3 i 4 famílies, a veure si tenim. Hem de dir que el repte és difícil, perquè no ens hem d'amagar de que darrerament la cosa no ha funcionat del tot bé, però no parlem de Montornès, que
1: en general, en Catalunya, en general.
2: Doncs fem números i estem parlant de que a la comarca del Vallès Oriental, estem parlant de la comarca, sí, del Vallès Oriental, en tots els municipis, que parlem d'una gairebé una quarantena, darrerament s'han acollit entre 8 i 10 infants. Uh-huh. Llavors, el repte és majúscul, en el sentit que intentem arribar, doncs, això, a 3-4 famílies, que estaríem parlant en aquest moment gairebé del 50% dels infants que van arribar l'any passat aquí a la comarca del Vallès Oriental.
1: Per què creus que no hi ha aquella recepció que havia als anys 90 davant aquesta situació que tenim o que es té des de fa tant de temps i que sembla que abans estàvem molt més informats, no? O coneixíem molt més la realitat del Sàhara i a dia d'avui estem com una mica més despreocupats? O és la tònica general de la societat? Hem canviat?
2: És difícil, no?, de poder justificar això que em preguntes. És complicat. Nosaltres, bueno, tothom es planteja això que acabes de dir. La mateixa associació Caldes Solidària ho fa. Evidentment, la delegació del govern a Catalunya del Polisari també ho fa. Però suposo que deu ser una suma de factors, no? Necessitem de l'espírit aquest solidari envers la població. És cert que hi ha moltíssimes causes obertes de tota mena i llavors sempre és difícil. I el compromís d'acceptar algú de fora del teu entorn familiar durant 2 mesos no és fàcil. Llavors, en aquest sentit, s'ha de tenir en compte que la unitat familiar, que també les unitats familiars darrerament, bueno, durant els darrers anys, ha anat canviant. Vull dir que, en aquest sentit, la unitat familiar tradicional ja no funciona com a tal, vull dir, en general, vull dir que en aquest sentit. Llavors, això fa difícil, perquè causes obertes hi ha a tot arreu, des de la qüestió de Palestina, passant per Ucraïna, etc. Vull dir que en aquest sentit no pararíem. Llavors, hi ha necessitats de tot tipus, i si no també, doncs, qüestions sobretot vinculades a l'àmbit de campanyes, doncs, ara recordo la que va fer ara fa encara no un mes el Departament de Joventut en la qüestió del càncer, en la lluita contra, sí, el càncer infantil, i van fer una campanya de, doncs, això, una gala solidària per donar diners de cara, doncs, això, a tirar endavant aquesta proposta de recerca per la lluita contra el càncer infantil de la Vall d'Hebron. Vull dir que, en aquest sentit, la gent s'implica, però s'implica d'una altra manera, no? Podrien ser a través d'aquest tipus de propostes. I, en canvi, aquesta, que és tan personal, tan íntima, de que t'arriba un infant, que l'has d'acollir, has de tenir aquest repte, doncs, això, de poder estar amb ell, de que d'alguna manera pugui estar amb els teus fills, mm-hmm, i filles, vull dir, perquè el compromís, intentem que les famílies acollidores tinguin
1: fills també, no?
2: Clar, intentem que no sempre té per què, però intentem que tothom pugui acollir sempre quan la família disposi d'infants, si no en aquesta edat, però que siguin, doncs, en aquest sentit, que els puguin acollir també, però no és imprescindible, vull dir que en
1: molt
2: aquest
1: bé,
2: sentit
1: molt bé.
2: Sabem de famílies que en aquest sentit els fills són grans, estan fora de la llar familiar, però que en tot cas estan acollint infants.
1: Doncs ja la tenim aquí. Ja sabeu, si alguna persona interessada pot posar-se en contacte amb info@caldesolidaria o cooperació@montornès.cat a través d'aquests correus. També hi ha números de telèfon, podeu trucar a l'Ajuntament directament al 93572 1170, demanar per l'extensió 1905, que és la de cooperació internacional, us atendrà el Marc, i podeu doncs, informar-vos d'aquelles dubtes que en principi doncs, pugueu tenir. Per qualsevol qüestió, doncs és fàcil la comunicació i esperem que això tiri cap endavant i que doncs, un infant vingui d'aquesta delegació i pugui un, dos, deu o quinze o doscents.
2: Estaria prou bé.
1: Clar, estaria
2: si,
1: molt bé.
2: Si arriben, es flota un avió i arriben 200 i pico d'infants a tot Catalunya, doncs que quan ara fa uns quants anys era arribant més de 1.000, doncs bueno, a veure si mica en mica anem recuperant doncs, tot això. Si em permets comentar de que aquesta mateixa setmana hem estat a l'escola de Mugent amb els infants de cinquè de primària i hem anat doncs, en aquest sentit amb la regidora de cooperació, que és la Evelyn de la Rosa, així com també amb el responsable, un dels responsables de l'entitat Calta Solidària, que en aquest sentit és l'Ignasi Altimir, i jo mateix, doncs perquè ens han demanat a veure si podien anar a explicar el programa de vacances en Sant Pau, cosa que vam fer, perquè resulta que la mateixa escola, a través del projecte de cooperatives QM, destinaran tot el que recaptin de la venda del material que faran a la causa del Vacances en Pau. Llavors ens va semblar una proposta genial que canalla de cinquè, vull dir, estem parlant nanos d'uns 10-11 anys aproximadament, doncs es puguin, doncs això, solidaritzar amb una causa com aquestes. I vam fer un debat molt maco en el qual ens anàvem preguntant doncs,
1: dubtes bueno, i qüestions, clar.
2: Correcte, justament algunes de les coses de les que hem parlat avui mateix. I la veritat és que va ser molt enriquidor, fins i tot alguna família, bueno, algun infant ja deia que intentarà convèncer la seva família per a veure si el podien acollir a un nen del Sàhara. I
1: la motivació està aquí.
2: I tant.
1: I esperem que arribi també i es faci realitat. Vacances en Pau per aquest any a Montornès, al Vallès Oriental. Ja sabeu, poseu-vos en contacte amb cooperació@montornès.cat. Marc, no sé si vols afegir alguna cosa més.
2: No, res, vull dir, animar a tothom. Vull dir que, si més no, que ho provi. El que sí que demanem és en aquest sentit de que això vol dir que potser que t'arriba un 1 de juliol i marxarà un 31 d'agost, que estem parlant de 60 dies, que si tu tens previst i si la família t'ha previst marxar fora de Montornès per fer vacances, l'infant us ha d'acompanyar sí o sí.
1: No hi ha altra?
2: No, l'alternativa no existeix. I que en aquest sentit, per qualsevol cosa, estem a la seva disposició i llavors, res, i que endavant, que animem a tothom que pugui ser família.
1: Clar que sí, és una experiència única i que això queda després per tota la vida.
2: I tant.
1: És molt emocionant. Marc, gràcies com sempre per estar amb nosaltres i compartir aquesta informació. Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres per la vostra atenció.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

Frank Sinatra va néixer a Hockebend, Nova Jersey, un diumenge 12 de desembre del 1915. Cantant i actor nord-americà, va ser una de les figures artístiques capdals del segle XX. Com a actor, va guanyar un Oscar i com a cantant, va viure una carrera plena d'èxits que li van valdre 10 Grammys i, sobretot, passar a la història com la veu. Francis Albert Sinatra va néixer en un barri de classe mitja de Hockebend, a New Jersey, en una família d'immigrants italians. Els seus professors el recorden com un adolescent rebel que sempre feia campana, tot i que també destaquen la seva passió per la música. El 1931, Frank Sinatra va penjar els estudis i es va dedicar a petits encàrrecs per guanyar-se la vida. El 32 va conèixer Nancy Barbatro, que el 38 es convertiria en la seva primera esposa. Amb ella van anar a un concert del seu ídol, Bing Crosby, i va decidir que l'artística havia de ser la seva carrera. Acompanyat de tres amics, Frank Sinatra va guanyar el concurs radiofònic Major Bowes Amateur Hour i se li van obrir les portes de l'orquestra de Harry Arden, on entraria de vocalista el 1939. En aquesta nova feina, va tenir un bon aparador, doncs una emissora de ràdio de Nova York retransmetia els seus concerts cada nit. I així va ser que Tommy Dorsey el va contractar i Frank Sinatra va aconseguir el seu primer número 1 del Billboard del 1940 amb el tema I'll Never Smile Again. L'èxit va catapultar la veu al cinema i el 41 arribaria el seu debut a la gran pantalla. El 30 de desembre de 1942 va ser un dia històric per Frank Sinatra. Va pujar a l'escenari del Paramount Theater de Nova York com a estrella convidada i va esclatar la histèria col·lectiva. L'endemà, Frank Sinatra era ja un ídol entre les adolescents, que col·lapsaven els carrers propers als teatres on havia d'actuar. Els clubs d'admiradors i els contractes es van multiplicar. Programes de ràdio, un contracte cinematogràfic i la portada de la revista Life. A finals del 43, Sinatra ja cobrava $1 milió de dòlars a l'any del segell Columbia Records.

44, Sinatra va ampliar el seu èxit amb el programa de ràdio El Show de Frank Sinatra, que es mantindria en antena durant 14 anys. Paral·lelament, l'artista va recolzar activament a Roosevelt, el que seria l'inici d'un interès continu per la política que l'acabaria apropant a la família Reagan, de qui va ser molt amic. La dècada dels 40 va ser un passeig daurat per Frank Sinatra. Concerts, èxit, diners i fama. Però gairebé tot el que puja baixa, i Sinatra les havia de passar encara molt magres. El seu cap de premsa va morir, i els embolics amorosos de Sinatra van sortir a la llum, obrint les portes a la polèmica. Al febrer de l'any 50, va descobrir-se la seva relació amorosa amb l'actriu Ava Gardner, i Nancy es va separar d'ell. La seva popularitat es va ensorrar. El 51 va aconseguir el divorci de Nancy i es va casar amb Ava. Era ja el seu segon matrimoni i seria força efímer, doncs se separarien el 57. El 1954 es va acabar el contracte de Frank Sinatra amb Columbia Records i cap altra discogràfica el va voler contractar. La carrera de la veu penjava d'un fil. Moon River, wider than a mile. Potser és allò del somni americà o potser és Hollywood que fa miracles, perquè Sinatra va fer l'impossible per tornar al cinema amb la pel·lícula D'aquí a l'eternitat. La seva interpretació va valer-li un Òscar a millor actor secundari i la veu va tenir una segona oportunitat al món de l'espectacle. I've got you under my skin. Van començar a ploure-li els contractes una altra vegada. En 2 anys va rodar 12 pel·lícules i va signar amb una nova discogràfica, Capitol Records. A més, capitanejava l'Star System americà, formant un elitista grup d'amics amb artistes de la talla de Humphrey Bogart, Lauren Bacall i Dean Martin. Frank Sinatra havia tornat, i per la porta gran. La revista Time va dedicar-li la portada de l'agost del 55, tot citant que era el millor del món de l'espectacle i que encaminava una segona carrera que podia ser més brillant encara que la primera. I prou que ho va ser, doncs fins i tot l'ABC va oferir-li el seu propi programa de televisió. Llançat, Frank Sinatra va partir peres amb la seva discogràfica i el 1960 va fundar el seu propi segell, Reprise. I've got you under my skin. La nit del 19 de gener del 61 va ser també un dia memorable per Frank Sinatra. Va actuar a la gala inaugural de la presidència de Kennedy i va iniciar una relació amb Marilyn Monroe. Però vés a saber com era en Frank, que van durar 4 dies. De fet, al febrer del 62, Sinatra va anunciar el seu tercer matrimoni, aquesta vegada amb Juliette Prowse, però van trencar abans de la cerimònia. La seva fama de faldiller era ja immensa i la veritat és que el noi donava motius. La de les faldilles, però, no era l'única polèmica que afectava Frank Sinatra. Sobre ell planava l'ombra del crim organitzat, de la màfia. Les autoritats el van citar repetidament per aclarir els seus foscos llaços amb el món de les apostes esportives i el joc. Ell ho va negar tot, però sempre se'l seguiria relacionant amb la màfia. I certament, tampoc s'hi esforçava gaire per evitar-ho. Sense anar més lluny, al 76 es va fer una polèmica fotografia amb els líders dels principals clans mafiosos del moment. Però millor tornem a la carrera artística perquè el 13 de juny del 71 va oferir el que havia de ser el seu concert de comiat a Los Angeles Music Center. I suposem que per celebrar-ho va tornar-se a casar, aquesta vegada amb Barbara Marx, germana de Zeppo Marx. I sí, aquest matrimoni també es trencaria. I és que sembla que col·leccionava ex-dones, doncs va arribar-se a casar 5 vegades.

Ara bé, de retirada, res. A la dècada dels 80, Sinatra va gravar el seu últim disc de cançons noves amb Quincy Jones, el famós productor del Thriller de Michael Jackson, i se'n va anar de gira per tot el món. And...

0: curtain.
1: Va actuar tant en solitari com en companyia de grans estrelles com Davis i Liza Minnelli. El 93, Frank Sinatra tornava a estar al número 1 de les llistes amb un nou disc, on cantava els seus clàssics de duet amb els grans del moment, com Bono de U2 o Julio Iglesias. I el 95 va fer, ara sí, el seu últim concert. Com a reconeixement a la seva carrera, va rebre la medalla d'or del Congrés dels Estats Units, que va penjar al costat del prestatge on reposaven un Oscar, els 10 Grammys i desenes de guardons més. I did it my way. Regrets. L'edat, però, passa per tothom, i el 14 de maig del 1998 la veu es va apagar. Una veu que ho havia fet tot: vendre discos a milions, protagonitzar pel·lícules d'èxit, casar-se infinitat de vegades, polemitzar amb la màfia i comprometre's políticament. Però, sobretot, el que va fer la veu va ser cantar, cantar himnes del segle XX que li van valer aquest sobrenom tan solemne. Perquè de veu només n'hi ha una, i és la de Frank Sinatra.

0: policia?
1: Digue'm.
0: M'han robat, m'han robat.
1: Què m'han robat?
2: M'han robat el cor.
3: Clar que sí. Totes les tardes a les 5, la Intersecció promet robar-vos el cor amb la informació del vostre poble, les millors entrevistes i els col·laboradors i col·laboradores més trempats. Deixeu-vos robar el cor per nosaltres.
4: El meu ja me l'has robat, Mireia.
5: I m'he posat a pensar en tu.
6: A Ràdio Montornès, la Intersecció.
7: Estàs escoltant
8: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

Y mientras seguimos la luz a las 11 y 6 minutos de la mañana, en esta mañana de jueves 21 de mayo, nosaltres us convidem a continuar amb nosaltres perquè de seguida escoltarem a la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ens parla d'una nova campanya que porta per títol «Fes un truc». Una proposta que arriba a Montornès de la mà del Departament de Comerç de la Generalitat. En què consisteix aquesta campanya? Doncs de seguida ho sabreu. Escolteu les mañanes. També avui va d'estrenes, estrenes de cinema. Aquesta setmana tenim The Mandalorian, tenim El Passajero Nocturno, La Bestia i Call Girl. Són algunes de les pel·lis, però també hi ha novetats a les plataformes i notícies que algunes segurament seran sorpresives per tots els seguidors del cinema. No marxeu, quedeu-vos amb la nostra companyia aquí a la ràdio.montornès.cat, a la app, a la TDT o, com sempre, als 91.2 de la FM.